0: podríem veure una setmana rere l'altra, el 3, el 4 de 7 i el 2 de 6, i també mantindríem viva així la tradició dels castells. Però hi ha un motor invisible al món casteller que és el que ens fa més grans. Aquest motor invisible diu que a plaça s'hi porten sempre els millors 3 castells de què disposa la colla en aquell moment. Enteneu-me, hi ha matisos, però en definitiva hi ha pel cap baix 45 colles al món casteller capaces de fer més que els castells bàsics de 7 pisos. Aquestes i tota la resta tenen un motor invisible que passa per buscar el propi sostre, per ensenyar sempre el millor d'elles mateixes i fins i tot una mica més. En aquest una mica més és on hi ha el concurs de castells. Moltes actuacions d'aquesta edició les llegirem amb aquesta clau d'autosuperació i la rivalitat generada hi acabarà de posar la resta. I al final Feliç dirà que avui ens hem superat i que ho hem de celebrar. Al final no desitjat potser deixarà un punt de tristesa, però una nova llavor per pensar que un dia serem capaços d'aconseguir-ho i pocs pensaran en si hi ha premi o no hi ha premi. El motor invisible diu que sempre, en qualsevol lloc i moment, hem de buscar donar el màxim que puguem de nosaltres mateixos. M'agrada pensar que aquest motor invisible també el podem portar posat quan anem a visitar l'àvia, quan un company de feina està sobrepassat o quan prepares el sopar als de casa després d'un dia llarg. El motor invisible serveix molt més que per un concurs. Sempre, a la vida, busqueu els 3 millors castells. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Benvinguts i benvingudes a l'especial prèvia del concurs de castells a la Tàrraco Arena.
1: És el programa.
0: Oh, tinc com una cosa aquí la panxa.
2: Jo com si els hagués de fer tots, eh? En sèrio. Només els he d'explicar tots, però ja foren uns altres, no?
0: Com esteu?
1: Bé, setmana llarga, setmana dura, però setmana d'il·lusió. Així esperem que el dilluns sigui molt més dur que tota la setmana.
2: Bueno, parla per tu, eh? També t'ho dic, el dilluns serà molt gros, eh? Bueno. Hauríem de decretar festa nacional. Ja ho vaig demanar, crec, fa 2 anys.
1: Jo tornaria a demanar, sí.
0: L'11 de setembre l'acabem perdent.
2: Sí.
0: I al final aquest dia l'aprofitaríem.
1: Home, per no fer res.
0: Per refer-nos, que és una feina, eh? Vinga, anem a parlar del concurs de diumenge.

0: el millor de tot és que et pots trobar els amics de les arts a la Tàrraco Arena, diumenge.
1: Correcte, correcte. A més, sé que la invitació els hi ha donat l'alcalde pràcticament en mà, perquè l'altre dia ens ho explicava.
2: Són els nous Strombergs del món casteller,
1: sí, sí.
2: Hem renovat després de 15 anys.
1: Ens han fet un himne,
0: Fantàstic, fantàstic. Això, diumenge al matí sonarà, bueno, estupendo. A veure, com ho fem, això? Anem a imaginar-nos el concurs. Vinga. Castell de sortida dels quatre caps de sèrie. Així, ras i curt.
1: Això jo crec que està bastant definit, sí. I hauria de saltar la sorpresa,
0: sí,
1: per sorprendre'ns.
0: Sempre
1: però
0: hi ha algun pàjaro que no s'ha enterat de la pel·lícula.
1: Així que els parells expliquem nosaltres. Vinga, va, Joel, tira tu, va.
2: A veure, jo crec que està bastant clar, vista la temporada, que la jove sortiria de 4 de 9 sense folre, la colla vella també, la jove de Tarragona tot ens apunta que sortiria de 5 de 9 en folre, i Vilafranca hauria de sortir de 3 de 10 en folre i mallet, si no canvia.
1: Amén.
0: Amén. Segon castell, aquí és on, més o menys, també podem dibuixar alguna cosa.
1: Sí.
0: Però, bueno, ja depèn de la primera ronda.
2: Una mica, la veritat. Jo crec, sobretot, Vella i Vilafranca, la gran aposta seria el 4-10 folre i manilles per les dues bandes, que a més els dos el tenen encarregat aquesta temporada i és com a veure qui les carrega. I, en canvi, joves i joves, segurament l'aposta seria 3-10 en folre i manilles, que la jove ja l'ha descarregat, tot i venir d'un intent, i a veure si el poden refer, i les joves, que sembla que l'estàs assajant amb moltes ganes.
1: Jo voto per una segona ronda de castells de 10 tota, però de la jove de Tarragona canviaria
0: el 4.
1: El 4.
0: Jo també.
1: Crec que se n'han adonat compte de que tenen un tresor, que és el 4 de 9 en folre.
2: Impressionant els últims.
1: Els tres últims són un autèntic escàndol, i si són capaços de mantenir el rodatge, el ritme, la qualitat que han demostrat amb el folre i les manilles del 3, a mi em sembla que potser seran la colla que els veig, sincerament, més a prop i amb menys manies per descarregar-lo.
2: Jo estic bastant d'acord amb aquesta afirmació. Crec que la jove, si fa un parell de proves bones per acabar de confirmar les sensacions, tenen els ingredients necessaris per fer aquest castellàs.
0: Estem parlant del primer intent de 4 de 10
1: de la història
0: de Tarragona.
1: Sí, sí.
0: De la història, eh?
1: Sí, sí. Em genera grossa més dubtes, us he de dir, el 3 de 10 de les joves, que per mi són els que veig més capaços de canviar de carta en
0: jo
1: la segona
0: també
1: ronda.
2: I no oblidem que estem parlant del 4 de 10, que Pilar de Nova Banda és el castell que més puntua mai descarregat.
1: Sí, sí, sí.
2: És a dir, no estem parlant d'un castell, és un castell que els fica en plenament, perquè com qualsevol es despisti, si ells fan 5 de 9, 4 descarregat, els altres despisten un moment i els tenen allà, eh? I aquí pot canviar moltes coses.
1: Sí. No és molt bona, l'estadística del 4 de 10 a l'etap,
2: no.
1: Però
0: no, cal recordar-la, Aina Mallol.
2: Però
1: les coses
2: mai cap colla de Tarragona ha caigut de 4 de 10.
0: Vinga. I aquí, a partir de la tercera ronda, ja, jo crec que la tercera ronda encara serà conservadora. Si tot t'ha sortit bé,
1: sí,
0: aniràs a fer, a puntuar una cosa que al final, si tu estàs fent el teu programa i l'estàs fent bé, no aniràs a explorar una dimensió desconeguda, eh?
1: Aquí crec que depèn de la colla. És a dir,
0: sí,
1: si ets jove de Tarragona, per exemple, i t'ha sortit bé,
0: has de fer el 3 de 10.
1: Has d'anar
0: no
1: pel 3 de 10.
0: Línia.
1: No, és a dir, no pots anar una quarta ronda pel 3 de 10.
0: No.
1: Necessites tanta gent, tanta intensitat de castell, que hi has d'anar en tercera.
2: Totalment.
1: En el cas de la vella, crec que han d'anar pel castell nat. És a dir, és una evidència que hi ha dos castells nats que estan treballant. Em sembla que el risc que han d'assumir amb aquest castell és el que pot fer que, si no surt bé, se'n puguin anar a la quarta ronda el 5 de 9 en folre, per exemple, que crec que amb múltiples canvis de peces fins i tot el farien. El 4 de 9 amb el Pilar ho veig més difícil.
0: Estem parlant del 2 de 9.
1: Jo,
0: o del 2 de 8.
1: Clar, aquí hi ha una cosa que a mi també, us he de dir, em genera controvèrsia, que és, jo recordo molt el discurs de Manel Urbano fa 2 anys en favor del seny, anar a provar un castell a plaça en el qual no has fet ni la seva versió en un pis menys, em sembla, si més no, tirant a molt arriscat.
0: Jo crec que aquí llavors anirem una mica, també Urbano ha parlat molt del 3 de 9 i de com ara l'estan assajant, que no l'havien assajat el 2019. Vull dir, crec que és un factor a tenir en compte, per això a mi em dóna la sensació que la vella pot anar a buscar, en funció de com estiguin les altres, un tercer castell més de confiança, no? I després potser explorar aquest 3 de 9 que ara creuen haver assajat d'una manera diferent.
1: Jo, tercera ronda, aposto pel 3 de 9 amb fol, ai, 3 net. De 9 net directament. Yeah. No d'això, és a dir, crec que el 3 passarà per davant del 2, però en cas d'usar el 2, a mi em genera aquest dilema moral intern, reconec que d'això. Jo crec que el 2 de 9 només serà usat si et dona la puntuació per aconseguir la victòria.
0: Yeah. I ho veig molt, o sigui, ho veig molt difícil. Però, en canvi, el 3 net sí que... Per com ells en parlen,
2: i
0: sí que el veig més...
2: També és un castell que no han amagat que durant tot l'any l'han estat preparant per aquest dia. El 2 de 9 és una mica que l'han anat a buscar més així com aviam si arriba. En canvi, el 3 net fa moltes setmanes que sabem que l'estan treballant amb insistència. També és veritat que jo crec que ara mateix, si tu preguntes a qualsevol persona de les quatre colles top, cap sap quin castell va a tercera ronda.
0: No. Jo crec que no ho pots saber perquè tampoc saps què passarà a les dues.
2: Correcte,
0: primeres.
2: Perquè és que és això, el concurs...
0: Això és el concurs, al final.
2: L'altre dia ho parlàvem amb un noi de Lleida i em va dir una cosa que crec que té tota raó, i és que el concurs no es guanya, sinó que els altres el perden.
1: Bueno, té una mica
0: té un
1: això.
0: Punt així, sí. No?
1: Però però és veritat que crec que hi pot haver una recerca de la victòria,
2: sí.
1: Però evidentment el fet de fallar et crucifica, saps?
2: Clar, això, estem parlant de castells molt alts de la taula de puntuació i de l'història dels castells, donant per descomptats que es descarreguen.
1: Sí, sí.
0: I llavors jo aquí crec que els castellers de Vilafranca sí que faran una tercera ronda amb un castell que ningú més té, que és el 3 de 9 amb Forra i Agulla.
2: Totalment.
0: Jo crec que si tu el tens i el tens tan bé com l'han fet aquest any, no pots no fer-lo.
2: Jo crec que depèn d'això. Si ells fan, posem la situació, 3 de 10, 4 de 10 descarregats, primera segona ronda, crec que tercera ronda faran un 3 de 9 amb el Pilar per dir, jo ja he fet el meu concurs... Ara feu el vostre i en funció del que fins on m'apreteu, jo decidiré què faig.
1: Jo també veig això, però t'he de dir que si tenen ganes de fer el 9 de 9 en folre, també crec que és un castell que no pots aplaçar molt, és a dir, posaria aquest matís sobre la taula. És cert que ells tenen un avantatge, que són quarts. I llavors, tu sent quarts, tens la capacitat per decidir si fas 9 de 9 en folre o fas 3 de 9 en folre i agulla. Ara bé, aquí el meu regalo i em tiro de la moto i crec que ho he dit. Crec que passi el que passi, guanyin o fins i tot els hi puguis servir per guanyar, per poc que puguin faran el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Crec que és un castell que ni que sigui com a regal, perquè ja ens ho han ensenyat així altres vegades al concurs, jo no descartaria gens que en una quarta ronda, un cop ja sabent que s'emporten la victòria, el regalin.
0: Bueno, i a més és una estructura que tenen insultantment bé i que a nivell de emocional, no? Vull dir, tu depens d'aquelles 5 persones que tenen una confiança en el Pilar plena i de tot el que et pugui fer folre, manilles i puntals, però al final l'exigència psicològica és molt reduïda a 5 persones, no? Que en canvi amb altres castells molt més grans, bueno, tothom ha d'estar molt, molt dins, no?
2: I també s'ha de dir que seria com una imatge de la temporada increïble després de viure segurament el millor concurs de la història, veient-lo de Torredembarra, i si tot va més o menys com toca, acabar amb un Pilar de Nou allà i dir, vinga, ja està, tanquem la paradeta i ens anem a fer el Figuerot a celebrar-lo perquè ens ho mereixem i ja està. I a més, seria com una cosa incontestable, no? És a dir, ningú més ha pogut fer això, ni ningú més està a la vista de poder-ho fer. I ells van i t'ho fan i dius, ho agafes, ho aplaudeixes, com van fer tots a Sant Fèlix i gaudim d'aquells 2 minuts de castell que et posen a tots la pell de gallina i ja està, no hi ha més.
0: I les Joves de Valls no l'hem dibuixat encara?
1: Bueno, jo tinc la sensació de les Joves de Valls de que si a segona ronda prova aquest 2 de 9 amb folre, no? A la tercera ronda haurà de mesurar, no? Com està, com es troba, per poc que pugui. Crec que estan assajant molt intensament el castell de 10.
2: Sí.
1: Tot i així, jo... Per mi són els clar exemple de la seva màgia amb els castells nats. Per tant, jo no descartaria un possible intent de 3 de 9 sense folre o de 2 de 8 si no hagués sortit bé el 2 de 9.
2: I que les Joves porten molts anys sense poder gaudir competint en un concurs, que el perden, diguem-ho així, el perden. Queden lluny de les primeres posicions bastant ràpids i també els ve com molt de gust, donar la sensació d'estar competint fins a la quarta ronda i que la gent els estigui mirant i mirant la taula de puntuació fins a la quarta ronda, perquè sí que hi ha el concurs del 2022 i tal, però els altres concursos han tingut caigudes potser poques parades o objectius que no acaben d'arribar que els deixen molt fora. I tinc molt la sensació que estan plantejant-se un concurs a 5 rondes, allò de dir, portem gamma preparada per intentar, si ens van sortint les coses, lluitar el més amunt possible. I...
0: 100%. I que crec que les Joves està sent molt explosiva aquest any, en el sentit dels dies grossos, estan molt, molt
1: totalment
0: dins. Llavors, han passat diverses coses dèiem, no? Algunes d'aquestes coses que hem anat sentint dels caps de colla dels caps de sèries, hi va haver Tertúlia al Pom de Baix, on no hi havia la Jove de Tarragona, però bueno, hi ha algunes coses...
1: Amb... Targeta hagués, vermella.
0: Hauria estat bé ja que la quarta cap de sèrie
2: sí, és que a més, amb tot el respecte del món, però si tu mires com a millor castell de l'any, té millor castell de l'any la Jove que la Joves, per exemple.
0: Sí, sí.
2: Vull dir, a nivell de temporada...
0: I ha descarregat el castell de Déu la Jove i no de Vella.
2: Saps? És com... Tens molt pocs arguments, per no dir cap, per no ficar-la en aquella taula.
0: I que si la Gina no hi podia anar, doncs a veure, tenen bastantes espades darrere, no?
2: I tenen però gent bueno, molt competent en tots els sentits, vull dir, és que no entra al cap, ho sento.
1: O li poso un tall de veu, no sé si m'enteneu,
2: sí,
1: saps?
2: Sí,
1: és
2: sí,
1: dir,
2: és que...
1: Mil maneres d'incloure-ho, però la realitat, sincerament, és a 4.
0: He fet l'exercici d'escoltar-m'ho, igualment.
1: Gràcies, Elisenda.
0: I m'han sorprès algunes cosetes divertides, sempre, perquè a mi la serietat ja sabeu que per un rato ve, però si no...
1: A mi la primera ja em sembla un clàssic.
0: Àngel Grau no és meu favorit.
2: Sí.
1: Vale.
2: Vinga, següent pregunta, vinga.
1: És que, continuem.
2: Què necessiten per guanyar el dissabte, també, saps? Com...
0: Després, els hi pregunten als tres, si no guanya la vostra colla, qui voleu que guanyi? I Urbano diu, si després de fer el teu no has guanyat, li fas una abraçada al que hagi guanyat i tan amigos.
2: Com es...
0: Perfecte.
2: Expert en cada segon, Manel Urbano.
1: Sí, clarament és el que ho porta més treballat de casa.
2: Té més experiència.
0: Sí, i després hi ha un moment rocambolès, no?, que també els hi pregunten, qui vols que no guanyi? O sigui, qui vols més que no guanyi, no? I els dos de Valls diuen, pues els verds, perquè no te'ls has de trobar comprant el pa, saps? I si no, fardaran a la teva cara. I hi ha un moment que Quico de Cabra i Manel Urbano es posen a parlar d'on compren el pa i si qui els hi ven el pa és de la Joves o de la Vella. M'ha semblat fabulós,
1: molt bé.
0: I només per això... Val la pena,
1: si voleu saber on comprar pa, no?
0: No m'imaginava jo que
2: són aquestes coses que a vegades dimensionem els castells com una cosa supermítica i tal.
0: Correcte.
2: I els castells és trobar-se amb la gent que et mires comprant el pa, tio.
0: Vale, va, seguim, vinga. Moixiganguers d'Igualada. Han fet una campanya per 2 de 9 en Forra i Manilles, i van o hi van?
1: Sí, jo crec que... És a dir, si els hi surt bé l'altre, per mi és 3 i 4, jo crec que hi aniran. Al final, és una plaça on hi tenen la mística, és una plaça que els hi ha donat pràcticament tot, i jo crec que per poc que puguin, hi aniran.
2: Jo crec que això, faran 4 a primera ronda, 3 a segona, i... Per què no provar-lo? Més, jo crec que ells són conscients que tenen un last chance, que és Tots Sants...
0: Ja, però sempre és just, Tots Sants.
2: Bueno, però és aquell punt que hi van amb condicionants de, sí, que poden allargar una mica més el braç que la màniga, diguem-ho així. Però jo crec que ells ho intentaran amb totes, perquè llançar una campanya tan clara i tan directa, almenys
0: no
2: provar-ho.
0: No provar-lo, sí. O sigui, jo crec que l'intent desmuntat segur que hi és. I si va més enllà, doncs sí, festa major. Sants, és la gran incògnita, jo crec que és...
2: Sants?
0: Tot de nou, sí o no?
1: És a dir, són els conservadors.
0: Sí, llavors... I l'any passat, i fa 2 anys van sortir amb molt mal regust.
1: Sí, però venien d'una dinàmica totalment diferent, és a dir, veurem fins on arriba la seva, podríem dir, allò... ambició, però 3 i 4 de 9 segur, 5 de 8 si no... Bueno, a veure si... Jo crec que la colla apretarà el típic, el cap de colla.
0: Sí, no? Va, ben.
2: Crec que el cap de colla els hi té bastant menjat al cap de que no és el dia per fer-lo, però ho veurem.
0: Bueno, sempre hi ha sorpreses. Vale, anem a repassar molt ràpidament. Capgrossos, vam parlar de Tripleta, si tot va bé. Xiquets de Tarragona, Tripleta i la seva campanya, compte, perquè si tu ho amplies...
1: Vestim-lo. Sí,
0: veus
1: allà, és un 7.
0: Un 7. Han fet proves de 7 de 9 en Folra.
1: Vinga, cadascú que ho interpreta.
0: Si els hi va bé... Pues,
2: quarta ronda.
0: Jueguen. Gràcia. Tenen allà el castell de nou, però també la prudència d'anar a repetir allò de la Mercè i veurem.
1: Sí.
0: Jo crec que serà el mateix cas que Sants, no? Que potser la colla apretarà per més, però si la tècnica no ho veu...
2: I que no s'acaba la temporada.
0: Xampany i galetes amb el que hi han fet. Reus. Sí que va per la Tripleta màgica.
2: Aquesta és la idea. Sí. La idea seria 3-4 i acabar amb el 5 de 8.
0: Sant Pere i Sant Pau, compta aquí perquè s'han fet proves molt serioses de 3 de 9 en Folra i també és el dia.
1: Crec que és una actuació a 4 castells. Sí. És a dir, tinc la sensació que al final és una mica l'ABC de Lobo. Primer la feina que hem de fer obligatòria i essencial i a partir d'aquí, per poc que puguem, tenen tant el 3 de 8 amb l'agulla com el 3 de 9 en Folra, veurem com van evolucionant, però a mi em sembla un molt bon dia. per provar especialment el 3 de 9 amb felre o com a mínim per tastar-lo.
2: Jo veig que estan més per tastar el 3 de 8 amb el Pilar, que li tenen com moltes ganes, i en aquella plaça, més que el 3 de 9 per lo que m'ha arribat una mica de la colla, que veuen, veuen gent de la colla, sobretot per Santa Tecla, veuen un pèl precipitat el 3 de 9 amb el volum de gent que han tingut per treballar-lo durant tota la temporada, i pensen que potser és més lògic intentar anar pel 3 de 8 amb el Pilar i treballar el 3 de 9 de cara, gran objectiu de l'any que ve.
0: Bueno, sí, jo crec que la presa de decisions de Sant Pere i Sant Pau és bastant clara, no?
1: Sí.
0: Si arribes i t'ha sortit tot bé, ja...
2: I que són una colla amb bastant de criteri en aquest sentit, vull dir que no són de jugar-se tot a un dia, tampoc.
0: I Barcelona, amb l'objectiu de poder repetir el castell de nou...
1: Sí, jo crec que és allò que van fer la Mercè tot descarregat. Suposo que treballaran el castell altre el 4 de 9, però no crec que arribi.
0: Déu-n'hi-do, feinada, diumenge.

0: I dissabte vindrem d'una llarga marató perquè hi ha una mala notícia i és que no s'actua en solitari per sota del 3 de 8.
1: Correcte. No, serà interessantíssim. Veurem 15 3 de 8 en solitari, castell d'emoció màxima, sobretot quan veiem el 9è 3 de 8 de la temporada. De...
0: Està bé, perquè pots triar quin t'agrada més i en quin color el vols imprimir.
1: És... Mai havies tingut tan clar en quins moments de la jornada havies d'anar al lavabo, havies d'anar... Vull dir, és perfecte, en aquest sentit, fantàstic.
2: Bueno, pues això, això és la mala notícia del dissabte, però n'hi ha de molt bones perquè tenim, jo crec que colles molt interessants on posar el focus. Està bastant obert, a mi el que m'agrada també a vegades del concurs de dissabte és que potser sí que hi ha un clar favorit, no? Que en aquest cas ho diem i apostem, serien els marrecs de Salt, pel que ja han fet, 5 de 8, 2 de 8 en folre, 7 de 8. Amb això ja són una de les favorites, però és que a més els hi hem vist molt bones proves dels dos castells de nou. Per tant, en cas de que fos necessari, ens han fet arribar que hi anirien.
1: Jo el que m'agrada molt d'aquest dissabte especialment és que hi ha colles que arriben amb grans castells fets, com és el cas de Marrecs, però l'han fet una vegada. I jo sempre soc com molt partidari de que el segon de l'any és més difícil que el primer. Tot i això, per exemple, per una colla com Marrecs, i parlant per experiència, és molt més fàcil fer el 5 de 8 el dissabte que el diumenge. I per tant, crec que això els hi pot jugar a favor per com a molt mínim, repetir la millor actuació.
2: Dibuixem ràpidament el podi, si et sembla, del dissabte. Jo apostaria per Lleida, perquè ja té 7 de 8 i 2 de 8 en folre ensenyats. Crec que el 4 de 8 amb l'agulla l'estan assajant molt fort i podria entrar en cartera. Per tant, em sembla una clara candidata. I aposto, fora del que molta gent no creu, és Bordegassos de Vilanova, perquè estan treballant tant 2 de 8 en folre com 5 de 8, tenen molt, molt bona pinta, i fets els dos castells bàsics de 8 que ja tenen treballats, doncs em semblaria una clara candidata entrant al podi.
1: Jo em mullo del tot i aposto per Nens del Vendrell donant la sorpresa amb el 5 de 8 i el 7 de 8 entrant en aquest podi.
2: Molt bé.
0: Molt bé. També hi haurà petites coses que anirem veient amb aquests dosos de 8 en folre, del Serrallo especialment, que el volen descarregar. Bueno, tindran petits concursos dins de la jornada del dissabte, però no ens podem deixar el safreig.

0: hem d'estar preparats, perquè en un concurs tan obert com hem anat repassant,
1: sí,
0: hem d'estar preparats per felicitar o consolar a qualsevol de les colles de favorites a guanyar.
1: Ja ho sé que ens fem pesats, que sempre parlem com del G4, saps? Però és que són els que tenen més gent i, per tant, viuran o l'autèntica eufària o l'autèntica misèria. I, per tant, tu, que segur que tens un amic, un amant, la parella, un cosí de germà, hauràs de saber què has de fer en cas de que els hi vagi bé o malament.
0: Molt bé, doncs vinga, comencem pels castellers de Vilafranca.
1: Doncs comencem pels castellers de Vilafranca. A veure, si guanyen, el primer que has de fer és felicitar-lo, perquè has d'evitar allò que tothom els hi haurà dit, rotllo, una altra vegada, saps? Perquè ja els hi haurà dit tothom, llavors evita això. Vigila amb el primer cubata que li donis, això és molt important, perquè venen amb l'estómac buit. Han begut isotònic, barretes, síndria i meló. Per tant, el primer cubata pot fer molt de mal, així que cuidado, val? Memoritza l'himne, també t'ho dic, perquè el camí cap a Vilafranca, aquests 45 quilòmetres aproximadament que separen Tarragona de Vilafranca, doncs hauràs de cantar entre 10 i 12 vegades a l'amunt vers no defalliu en bucle. Llavors, això ja és més un avís, però si els patrocinadors paguen la festa, al tanto, també et dic, perquè són Llet Nostra, Estrella i Mèmora, vull dir que jo miraria el que et puguin oferir, perquè la festa es pot complicar i molt.
0: I que acabes de venir cacaulat dins un tabú.
1: I penseu també que Cal Figuerot és un lloc ple de racons amagats per celebrar-ho fins al final o fins al Pilar, el que decidiu vosaltres.
0: I vale? si perden, perquè això fa temps que no passa.
1: Correcte.
0: Però pot passar.
1: No diguis allò de ja tocava que guanyés algú altre, perquè ells els hi farà mal igual. No parlis de la lona que hauran desplegat per fer el Pilar, perquè això ja s'haurà comentat 3.500.000 vegades. Parla-li fluixet. Perquè els hauran xiulat una mica i llavors potser té les orelles delicades. I sempre li pots proposar per animar-lo fer un concurs del que vulguis, de petons amb llengua, de Sant Hilaris, d'aura, el que sigui, però el deixes guanyar, que com a mínim recuperi l'autoestima.
0: Molt bé. Jove de Valls.
1: Vinga.
0: Joves de Valls.
1: Si guanyen, recorda una cosa molt important. No guanyen el concurs des del 92. Hi ha gent, la meitat de la colla segurament ni existia, val? El 92.
0: No sap no quina sap. Sensació té.
1: Sí, sí. Enhorabona, abraça'l fort, menja-li la boca, perquè, com us dic, com que la majoria no saben què és això de guanyar, és l'excusa perfecta. També, si han quedat per davant de la vella, ja podem demanar a la Dolors que decreti festiu nacional el dilluns. I també tu, si vas acompanyar-los, demana't festa a la feina, perquè la cosa serà sonada. I si decideixes acompanyar-los de festa, agafa llençols vells, pintura i un megàfon. Mai se sap.
0: I si perden?
1: Si perden, has de tenir clar que potser hi ha festa igual, sobretot si han quedat per davant dels altres.
0: Per tant, si tu vas amb la samarreta de les joves, demana't festa.
1: Correcte.
2: Són dos concursos, el de guanyar i el de guanyar la vella.
1: Exacte. Llavors, mira de posar el focus en Sant Úrsula. Ells saben que tenen un altre partit en el que poden guanyar...
0: Tornar a guanyar.
1: També pensa que és possible que portin ja l'equivalent de cerveses del nombre de castells de gamma extra que hagin fet ja totes les colles. Per tant, si li vols declarar alguna cosa i que no se'n recordi d'absolutament res, potser és el dia, també. I recorda'ls-hi també que bons són en lo seu que si volen ampliar gamma, tu et presentes com a voluntari o voluntària.
0: Uepa! És que pots celebrar lo no celebrable i
1: es pot lligar.
0: Colla vella dels xiquets de Valls, si guanyen.
1: Primer de tot, localitza Manel Urbano, fes-li una reverència, perquè després de 10 anys o 12, ja no sé, dient que es gafe, avui oficialment és un heroi. Si tens algun amic, amant o conegut de la vella, avui no li diguis el simplement enhorabona, digue'ls-hi que han fet història, que això sempre els agrada molt. Pensa que venen sopars de la licorera, per tant, venen amb l'estómac ple. Prepara't també per encadenar una nit que pot ser èpica amb diferents DJ, des del típic baix que s'atreveix a punxar discos fins, jo auguro, Manel Urbano amb la gorra al revés, punxant els hits dels 80. Val? I llavors, si perden, no li recordis el mateix a Manel Urbano de les seves misèries, això és important.
0: Ell ja ho té claríssim.
1: Correcte, ell ja ho sap, ja anava això. Si han quedat per darrere de les joves, sobretot no els hi diguis un bueno, heu fet bona actuació, això a Valls no funciona.
0: No és bona actuació si quedes darrere de l'altra colla.
1: Si han quedat per darrere els verds, tampoc no facis veure que no ha passat res, també els hi dol igual, tot i que ho dissimulen millor. Evidentment, si necessites animar-lo, a la licorera et donaran bon sopar. Sembla que estigui fent un espònsor de la licorera, sí. També tot sigui dit. Si no sap com superar-ho, doncs sempre pots proposar-li rotllo una segona oportunitat. El concurs no, però la nit encara queda molt de marge.
0: Fantàstic. Tot ho acabes igual, eh, Aina Mallols?
1: Bueno, mira, és que... Sí, l'amor tot ho vens, eh?
0: Ja.
2: Tot porta Roma una mica.
1: Sí, correcte.
0: I Jove de Tarragona, que si guanyen seria el primer concurs de la Jove de Tarragona com a primers.
1: Per tant, primer comprou que no t'ho estàs imaginant, que la Jove de Tarragona guanya serà... ho haurà de fer amb la seva millor actuació de la història, això tots ho tenim claríssim. Felicita'l com toca, perquè hauran passat de voler entrar al podi a guanyar el concurs, saps? No intenteu fer la festa al local, és a dir, abadeix-los d'aquesta idea, perquè o feu una festa biquini o no té molt de sentit que es posin allà 1.000 persones, val, dins del local de la Jove de Tarragona. Jo proposaria o insistiu en que us deixin la tap i ja ho munteu allà
0: ja
1: la festa.
0: I ja pagareu la festa algun dia.
1: Vigila amb els lagartos i les lagartes, perquè la seva fam de guanyar alguna cosa són capaços de conquistar Tàrraco o el cor de qualsevol de la Jove de Tarragona, i més ara que hi ha tanta amistat, segur que es queden allí de festa molts. Vale?
0: Molt bé.
1: Si perden, si entra al podi, felicita'l, estaran contents, jo crec. Si queden fora del podi, millor no facis números davant seu, ja els farà un altre mentalment, o els hauran fet 25 vegades de com poden millorar això i reestructurar qualsevol càlcul possible. Jo els hi proposaria un plan romàntic. Jo crec que aquest dia has de capgirar-ho. Sí, per la ciutat, que es noti que tu t'has buscat quin és el millor lloc de Tarragona per portar-lo quan ell és autòcton, saps? Allò que t'has preocupat. Com que hi haurà algú que tindrà les claus del local, digue-li que si vols que comproveu si la xarxa aguanta.
2: Tot a Roma, eh? No para.
1: Pues ja estaria.
0: Molt bé. Doncs hem parlat del post, perquè en aquest programa tenim la capacitat de preveure què pot passar i anticipar-nos, però també hem de parlar dels dies previs, perquè hi ha molts nervis, no? He de moure un assaig perquè un casteller important és veterinari i fa guàrdia fins a les tantes de la tarda. Bueno, sí. Hem de canviar l'ordre de les proves perquè el nen surt de futbol a tal hora. Bueno, no passa res, tranquil·litat. Donen pluja, no hi cabem al local, hem de buscar un lloc on assajar. No passa res, tot això va pujant els nivells d'estrès, però tu fas veure que no passa res. La Figuereta us porta uns moments de meditació guiada perquè recupereu el control de la vostra vida. Apreciat, apreciada, el càrrec que has de liderar un gruix de centenars de persones. Et convido a prendre aquest moment per a tu. Apaga el telèfon mòbil i permet-te estar aquests minuts sense enviar cap més WhatsApp demanant al teu amic de preescolar que et digui quina talla de samarreta gasta. Abraça aquest moment de calma. No en tindràs cap més fins al 5 d'octubre. No queda tant, però comencem. Ara ets dins del teu local. Ja no queda ningú. Avui eres tu qui tancava i vas tan cansat que ni el teu ligue s'ha ofert acompanyar-te en aquest espai d'intimitat. T'has estirat

0: nota la teva esquena contracturada. A més, no podem. Hosti, saps com quan estàs a un enterro, no pots parar de plorar, però a la inversa, saps? Tornem al terra atenuant, perquè el segon es mans del folre. Encara no ha pres a no xafar la pinya, com si estigués fent via l'antiga i tu tens més contractures que una persona que carrega totxos de formigó tot el dia. Nota les teves cervicals tensionades d'estar davant de l'ordinador omplint excels i revisitant l'absistència una vegada rere una altra, a veure si ja arribeu als 300. I ara porta la teva atenció a la respiració. Observa com entra l'aire i com surt. Busca que l'expiració sigui cada vegada més llarga, tan llarga com aquesta temporada en què vas decidir acceptar aquest meravellós càrrec de junta. Inspira. Aina, tu també. Expira. I vés deixant anar una mica aquesta tensió que has anat acumulant amb cada tasca que deies. Això un guany ho farem amb temps. I ara només et queda un assaig. Inspira. Expira. Ara et proposo que t'imaginis al matí del concurs. T'acabes de llevar i notes el teu cos. Potser hi ha una mica de nervis, una mica d'energia. Imagina't que no tens cap WhatsApp dient que un tronquet hi ha passat tota la nit vomitant. Abraça la pau d'haver pujat tots a l'autobús perquè aquest any ningú s'ha dormit ni confós de punt de trobada. Si tens alguna cosa a veure amb les pinyes, sent la tranquil·litat de tenir-les totes pintades, sense canvis estructures perquè s'han d'acabar de quadrar alçades. Ja ets a l'etap. Escolta't. Què sents? Què passa pel teu cos? Busca enmig dels milers de persones adormides un petit espai de quietud. Visualitza el teu amor, el teu amant, perquè et pugui fer aquella abraçada abans del moment clau. I ara, torna al present. Torna a notar l'olor de cervesa enganxada al terra del pati d'assaig. L'olor de peus a les taquilles. Comença a moure la teva esquena, ara una mica menys adolorida. Pren-te el teu temps. Emporta't el que necessitis d'aquest moment i quan estiguis preparat, torna a connectar les dades i ara sí, que la força t'acompanyi.
1: Bravo! Juraria que per un segon més relaxat, eh?
0: Jo també.
1: Però és que
0: ja està, ja m'ha passat,
1: té veu de iogui, eh? Saco,
2: eh? Jo em veig el nou Twitch de l'Elisenda fent ASMR i yoga online.
1: Yoga online, eh?
0: Ai, sí.
1: Perquè sé que no ets super mega flexible, perquè no és amiga.
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Feu-ho servir quan us calgui, talleu el tros que ens ha agafat un atac de riure i seguim, ja. Perquè tenim aquí el Joel preparat per les seves coses de supervivència. Passeu, passeu, de les
2: tristors, em farem fum, que casa em ve. Perfecte. Avui és un manual especial, és el manual de supervivència del concurs, i per això hem demanat una música especial, una mica de cosa èpica. Perquè avui és el manual de supervivència del concurs de Castells, de dissabte a diumenge, sense perdre la veu, la paciència ni la vida. Bon dia, figuretes. Avui toca servei públic de categoria olímpica, el manual definitiu per sobreviure al concurs. Perquè això no és només anar a veure Castells, no. Això és el Tour de França, els Jocs Olímpics i Roland Garros, tot concentrat en un cap de setmana, dins d'una plaça amb més pressió que un gilet de camallans fet a Fugling. Per tant, el primer pas és preparar-te físicament. La gent es pensa que, com que només vas acompanyar una colla, pots venir com vulguis. Errors. El concurs és resistència de fons. Has de trobar un lloc, aguantar hores dret, anar a buscar alguna cosa per menjar sense perdre el teu grup, tornar a trobar el lloc, mirar castells amb el coll inclinat durant a 45 graus i, sobretot, mantenir una conversa amb algú mentre per megafúria estan cantant una classificació de pe a pa que dura mitja hora. Per tant, calçat còmode, roba per capes i una motxilla lleugera. Hi ha gent que arriba tan preparada que sembla que estigui a punt de fer la ultra trail. Ampolla d'aigua, fruits secs, bateria externa, crema solar, tap per les orelles i aquella mirada de jo he vingut a sobreviure. I després hi ha qui arriba amb ulleres de sol, una jaqueta que no sap on guardar i una llaula a la mà. Aquesta persona és la mateixa que a mig matí pregunta: falta molt? Sí, falta molt. És el concurs. Aquí no hi ha eliminació ràpida, això és Wimbledon. 5 sets, calor, tensió i sensació de que al final sempre guanya el mateix. Segon pas. Estant cada colla és el seu Fórmula 1. En una competició de Fórmula 1 tens el pilot, l'equip, els pneumàtics, els mecànics i una estratègia que només entén 3 enginyers. El concurs igual. Tens la colla, la pinya, el tron...

0: El pom de dalt, la canalla i un paio que porta un pinganillo. I sempre hi ha algú a prop que et diu: això ho tenen molt treballat. No saps exactament...
1: Aquest no en té ni fava, eh? No sap on va.
0: No saps exactament què tenen treballat. Però diuen amb tanta seguretat que si tu fas que sí amb el cap, com si haguessis estat a tots els assajos, i dius: sí, sí, el folre avui està finíssim. I tu no saps ni si un folre és una tècnica castellera o un plat de calçots, però hi poses cara de coneixedor. El pas número 3 és escollir el teu perfil del públic, perquè n'hi ha 4, com sempre. Al concurs hi ha l'expert, que sap tot, què pot intentar cada colla, detecta qualsevol canvi, quan comença un castell ja sap allò que diu: puja bé, regular, ui, ui, ui. Hi ha el comentarista improvisat, no en té ni papa, però passa tota l'estona xerrant. Jo crec que hauríem de posar les regles de mans una mica més centrades, tal, la típica. Hi ha el patriota de grada, que anima la seva colla com si fos la final del Mundial. No veu castells, viu una epopeia personal. Si la colla carrega un castell, s'abraça desconeguts, i si el descarrega, fins i tot els hi posa nom. Finalment, hi ha la persona que ha dit, a mi m'han dit que era molt espectacular. Aquesta és la persona que a la tercera ronda pregunta: per això ho fan sempre? I surt d'allà sabent més de castells que tots nosaltres. Pas molt important, el 4. És de dominar el vocabulari, perquè no... Per no quedar com algú que no en sap, que entra a veure bàsquet pensant que era un musical, no cal que facis un màster, però hi ha frases universals que et salvaran. Quin castell més treballat? Avui hi ha molta tensió.
2: Total.
0: És aquesta estructura molt exigent o això ha estat molt meritori? I el més important, a veure com el defensen. Aquesta sempre queda bé. Si puja remenat, l'has encertat encara més. Si no puja remenat, també. És com dir: el partit canviarà la segona part. No falla mai. Però una advertència: no digueu Castillo. Aquest cap de setmana no és Eurovisió. Aquí tenim castells i tenen prou emoció per si sols. El cinquè pas és la gestió de les emocions. A les Olimpiades hi ha gimnastes que sobreviuen, perdó, que somriuen abans de fer una cosa que et deixarà contracturat durant un mes. El concurs passa igual. Veus com puja la canalla i el teu cervell pensa: no, no, jo no podria. Però ells pugen amb una concentració, una calma, una agilitat que fan sentir malament per haver-te cansat pujant dos pisos sense ascensor. I arriba aquell moment en què el castell arrenca, tot sembla quiet, ningú respira i de sobte tota la plaça fa aquell silenci absolut. És un silenci tan intens que pots sentir com algú a 5 files de distància obre un paquet de pipes i en aquell instant penses: si aquest castell es descarrega, no tornaré a queixar-me mai més de res. 5 minuts després, naturalment, t'estàs queixant que hi ha massa cua al lavabo. Per últim, has de sobreviure el diumenge, perquè el dissabte serà una marató, però el diumenge ho és tot. És el nostre Hors Category. Ui, he perdut el guió, un segon. Ho tenim, ho tenim. Aquí sí, que aquí has de dir frases que avui ha hagut molt de nivell, aquest intent et pot condicionar la ronda, jo hauria apostat per una altra estratègia, o hi ha moments que no oblidaré mai. Però sobretot deixa't portar. El concurs de castells és una competició, sí. Hi ha nervis, rivalitat, classificacions i moments de patir. Però també és una d'aquelles coses que, vistes des de prop, et recorden que hi ha espectacles que no necessiten pantalles gegants, focs artificials ni repetició a càmera lenta. Només necessiten una colla de gent confiant en la resta. Una plaça pendent d'un sol moment i aquella explosió d'alegria quan tot surt bé. Així que cada setmana porteu bambes, aigua, paciència, una mica de menjar i un bon coll. I quan algú us digui el concurs de castells és unes olimpiades, no us contradieu. Simplement els ignoreu. Els castells no són esport ni competició, són cultura. Sort i força.
3: Epa!
1: Bueno.
4: Molta emoció.
1: Tinc ara un moment d'indignació perquè resulta que tu saps fer ioga i tens una veu de ioga i aquest paio sap posar veuetes.
0: Una miqueta.
1: I aquest talent no l'havíem explotat fins ara.
4: Ara que ja acabem
1: 4 temporades, eh? I ara comença a sortir a la llum aquesta
0: això
1: cosa.
0: Això ho presentarem de cada any que ve.
1: Perfecte, res. Podem continuar.
4: Fantàstic. No se n'ha parlat prou,
1: sí?
4: Que les coses d'antes valen el que valen.
1: Apa, aquí.
4: El 3 de 7 per sota, castell que ningú assaja perquè ens hem tornat una colla de dropos.
1: Perquè això costa, eh?
4: Perquè això costa.
1: Això és suor. I molts a la primera aixecada, no a l'última. A l'Elisenda, pots...
0: Jo, ara cada cop que hagi un 3 de 7 per sota, el meu cap farà...
4: No puc tornar.
0: Hi ha coses que s'han de viure al moment, vull dir, no...
1: Bueno, bueno, pues atenció amb aquest castell, perquè va donar la victòria del dissabte. Va ser un dels castells decisius. Evidentment, el 2 de 7 també va ajudar molt a
0: que... No, però qui va guanyar? Els del 2 de 7 o del 3 per 7 per sota?
1: Bueno, m'agrada molt que vulguem posar mèrit en això i no en el circus totalus del 5 de 7 amb l'agulla. Aquest bueno, serà un debat que enfrontarem un altre dia,
4: aquest no? Aquest castell és fantàstic, perquè te'l treus de la màniga, tu et veus allà, oi, que guanyem per no sé quants puntets?
1: 15.
0: Em jugo 15. La punta del dit petit del peu esquerre, que no l'havien ni assajat.
4: No, l'havien assajat.
1: Declaracions a tots els medios, te diré que no.
4: Van dir, ostres, ens sobren 3 per fer l'agulla dins.
0: Venga, como
4: Vengui.
0: Esta.
4: Venga. S'ha de dir que ja havien fet l'agulla aquesta gent que van a dins com uns temeraris,
0: bueno,
4: però bueno.
0: Bueno, l'últim concurs, també es guanya un 7 de 7 amb el Pilar, una cosa així.
4: Estupendo. I a més els d'Esparreguera, que munten un trail intercasteller que flipes, sí. I a sobre guanyen el concurs de Torredembarra. Pues ole, Valtros.
1: Ole.
4: Seguiu fent el 3 de 7, que no m'enteri jo que el de 7 assajar.
1: Per sota.
4: Per sota.
1: Oh!
2: Quan arriba la festa major, la plaça s'omple de color, camisa ballana, aixecant porrons, i a cada racó un ball de...
4: Bueno, s'ha quedat la música de la setmana passada, o de fa dos.
1: Pues sabeu què? Jo surto en aquest videoclip.
4: Què dius ara?
1: Vaig anar a fer d'extra d'aquest videoclip.
4: Increïble.
1: Bueno, mira, coses.
4: Bueno, com que és la festa major dels castells, pues donem per vàlida aquesta cançó, que no hem canviat perquè teníem mil coses
1: perquè
4: a fer.
1: Perquè és festa. Serà molt grossa la festa del dissabte, si teniu el permís.
4: A mi em sembla una temeritat organitzar aquesta festa. Jo hi vaig anar amb 16 anys,
1: sí,
4: i no me n'he refet encara.
1: Bueno.
4: Perquè tu ho dones tot pensant que, vamos, concurs de dissabte superat, i al cap de 2 hores et sona el despertador.
1: Bueno, això, si vols anar diumenge, o sigui, has de fer alguna feina, però aquesta gent que haurà guanyat el concurs, haurà quedat segona, haurà fet la millor actuació de la temporada o de la seva història, què han de fer? Celebrar-ho.
4: Bueno,
1: i, si van amb un ull mig tancat a veure els castells de gamma extra i de nou, pues no passa anar, no?
4: Bueno, i per sort, el dispositiu sanitari separa el públic dels castellers. Per tant, si teniu ressaca, aneu al circuit del públic.
1: Perfecte.
4: Vale? Us traieu la samarreta que porteu de la colla que
0: sigui. I la pulsera fora.
4: I la pulsera fora i res. No bloquegeu lo de la gent que fa castells, que ja prou feina tenen. Així que no res, és la revetlla del concurs, allà al Serrallo, perquè on poden passar les coses si no és al Serrallo?
0: És que clar.
4: Que amb una mica de garbo descarreguen el 2 de 8 en forra.
0: I amb sort esmorzareu fideuà abans d'anar diumenge a la TAP.
4: Exacte. I fins aquí aquest programa, que s'ha fet una mica llarg, però ens ho hem passat molt bé. Gràcies a la Sílvia García, al control tècnic. Gràcies a vosaltres dos per
1: a vosaltres.
4: Aquesta setmana tan intensa.
0: Ànims i escalf.
4: Gaudiu molt del concurs. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Bona nit.
1: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
2: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
3: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
2: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
3: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
2: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona entra, entre les 10 de l'Estat, amb més càrrega de cooperació penal internacional. Va gestionant a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadors, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Informació, música, entreteniment.
3: I parlant d'emocions.
4: 66.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Les ciberestafes, les estafes per internet i també les que comencen amb una trucada o un missatge de text solen estar darrere d'organitzacions criminals més o menys nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
1: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
2: En el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fills...
1: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.
2: Truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
3: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
4: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, enganito, me ha salido, ni caso tía, ni caso, no sé qué, no sé cuántos, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
5: I jo passes per la caixa de pensions, m'han trobat, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
0: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes de les personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
1: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades.
3: En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
6: Potser en el tema de la confiança, no?
1: Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
6: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan a qui recórrer.
3: Les presses els fan sospitar o no?
6: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són empreses, i quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
0: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és l'urgència, pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
1: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
7: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar no sé què, que venien a casa, que me'l portaven i que pagués, que era de correus, i que sí, que ja ho veuria, que no sé què, me'n van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a correus amb el DNI i preguntar si m'havien... Em van dir no, i que no em fes cas i això.
1: O, per exemple, l'ús de famosos.
8: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
9: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur, el que diu ella. Senta't, pensa i ho pregunteu a la família o el que sigui.
7: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
3: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència a familiars, fills, amics. Quan no hi és, què et trobes?
2: Doncs que per por a la família segons com no les expliquen. I igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
1: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.

0: No permetis que humilin a companys de classe.
1: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
0: Denuncia que cal canviar les coses.
2: K25.
3: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
4: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
3: I 100% en català. Et protegim?
5: Bé, no? Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Esteu un pèl massa escarxofats al sofà els caps de setmana? Les sèries us tenen les neurones una mica estovades? Els vostres microones estan farts d'expel·lir crispetes? Ep, tenim la solució. I la solució és sortir de casa, conèixer món i fer una mica d'esport. Senderisme, excursionisme i viatges. Tres opcions que plantegem cada setmana als Sendes. En 25 minuts, tres propostes que primer, abans que res, presentem en el nostre sumari. Freginals és un dels pobles del nostre país amb major concentració de construccions fetes de pedra en sec. És a dir, de pedres encaixades entre elles sense l'ajuda de cap ciment ni morter. En Cisco Accensi és un apassionat de la pedra en sec i ha donat vida a una ruta a peu que recorre 26 barraques i altres construccions fetes amb aquest sistema. De seguida ens ho explica. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió ens narra la cinquena etapa de la ruta dels contrabandistes, que discorre entre les valls de Baztán i Bidasoa. Descripció i fitxa tècnica d'una etapa que avui ens porta des d'Irún a Arritxulo. I ens havia quedat un contingut interessant de l'expedició arqueològica del Jordi Canal Soler a Mongòlia per explicar. I com que no ens agrada deixar res en el tinter, avui, cinquè i darrer capítol. Una estàtua gegantina i un verd parc nacional protagonitzen el comiat del cicle. I sense esperar més, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. De Quicolis, del Tio Juanet de la Melosa, de l'Isaura, del Coll d'Amposta, de Xuxim, de Montllau, d'Elma, de Marcelo. Això que escolteu és una petita part de la llarga llista de topònims que mostren com l'ésser humà ha sabut adaptar-se i treure profit del territori al llarg de la història. En concret, aquests noms responen a algunes de les prop de 200 barraques o cabanes de pedra en sec que hi ha a Freginals. Freginals és un poble del Montsià de prop de 400 habitants. S'estén en una plana interior, tancada a l'oest per les serres de Godall i la Galera i a l'est per la Serreta, que és l'avançada de la majestuosa serra de Montsià, que ens barra el pas cap al mar. I és en aquesta plana on, envoltant el poble, s'escampen les barraques i d'altres construccions fetes amb la tècnica de la pedra en sec, totes elles usades en el passat per agricultors i ramaders com a modus de vida. Un freginalenc, en Cisco Accensi, n'és un autèntic entusiasta. S'ha dedicat a arranjar algunes d'aquestes construccions, a fer-les accessibles i a traçar una ruta fàcil i assequible que uneix les més representatives. Encara no tenia nom i l'ha batejada a Wikiloc com a Ruta de les 26 Barraques de Freginals. Ell mateix ens l'explica.
1: La ruta té una longitud sobre els 10 quilòmetres. Aquesta ruta la pots fer sencera, que pots veure totes les barraques i les construccions de pedra en sec que et trobaràs. Vaig obrir un camí que les unís directament i les pots fer totes de cop. O la pots dividir en dos trossos, en dos trams. El desnivell més alt que té ve a ser uns 80 metres d'alçada. Se dividix en dues serretes que envolten el poble. El poble no el perds mai de vista, vull dir, el tens sempre que el veus. I la vegetació és una vegetació típica mediterrània, malesa, margalloneres, matissa, carrasques, pins, llavors plantes aromàtiques, que és del clima mediterrani, com són el timó, el romer, l'espígol, etc. I és per a tot tipus de públic, de petits fins a grans, un mínim de forma física.
0: La ruta de les 26 barraques de pedra en sec de Freginals és apta, com hem sentit, per tothom amb una mínima condició física. S'apropa a construccions que, en el millor dels casos, tenen gairebé 300 anys d'antiguitat, tot i que la seva presència al territori ja data del segle XII. En Cisco ha viscut aquest món de ple a nivell familiar. El seu avi i el seu sogre eren margeners, és a dir, es dedicaven a fer marges de pedra. I de ben jovenet ja va aprendre a col·locar pedres amb aquesta tècnica. Va ser d'aquesta forma.
1: Se diu pedra en sec perquè és solament pedra, vull dir, sense cap tipus de morter, ni ciment, ni res del món. Normalment solen ser circulars, encara que n'hi ha dovellades i n'hi ha que són quadrades, però principalment solen ser rodones. I llavors se diferencien també en el tipus de llindar. Que han que tenen la llinda en una pedra plana o n'hi ha inclús que aquelles ja moltes ja han desaparegut, que estan fets els llindars en fusta, que han desaparegut perquè s'ha fet malbé la fusta, i n'hi ha altres que estan fets en bòveda de canó.
0: Parlem ara de la ruta. Si la fem sencera, veurem un total de 26 barraques. Però quines són les més interessants? La primera, situada a l'est, és la de Quicolis.
1: Esta barraca, precisament, la va construir el fabric que es deia Quicolis, que era picapedrer. Era el cap dels picapedrers, era molt forçut, tenia una força descomunal, però quan se fa gran ho paga car, i llavors després va acabar molt malament dels genolls. És una cantera que està molt a prop del poble, però estava tan malament dels genolls que aquest home, per no baixar de la pedra sobrant, de la cantera de la pedra ruïna, i de la pedra sobrant va fer la barraca, i llavors ell habitava contínuament allí, i les filles li pujaven el menjar cada dia.
0: En Cisco cita dues barraques més. Primer, la de l'Isaura, feta pel seu rebesavi Francisco Subirats, també a l'est de Freginals. I a continuació, una que és a ponent del poble, molt a prop de la P7, la de l'Isidro de l'Ampostina.
1: Està en la pedra molt ben col·locada i llavors es fan diferents pisos de pedra. Té tres pisos de pedra i és molt curiosa. Potser per a mi és la barraca més bonica. La barraca de Quicolis s'endú la palma pel tamany, però com a qualitat, esta, a la meva manera d'apreciar, la més bonica. La barraca d'Isidro de l'Ampostina, que també és una barraca de tamany considerable, que està feta una pedra menuda i també és bastant molt ben feta.
0: I algunes altres més, com la de Xuxim, amb una cisterna incorporada i que està coberta per una llosa de pedra natural, o la del Tio Juanet de la Melosa, a l'extrem nord-oest, molt perduda entre la malesa i de planta ovalada i semienterrada. Les barraques són les reines de la pedra en sec, però no podem menystenir les moltes altres construccions fetes amb aquest sistema. Al llarg de la caminada veurem, per exemple, el corral del que va ser l'últim pastor del poble, dos forns de calç i un conjunt de capelletes.
1: Tenim el corral de l'últim pastor dels Freginals, que jo el vaig conèixer, no sé ara exactament, però potser va morir sobre fa uns 10 anys i una cosa així. I va morir a la caseta que tenia al costat del corral, fent el que sempre ell havia fet. També tenim dos forns de calç, un de tradicional i un més tipus industrial. El que passa que deu fer uns 50 anys potser que es va abandonar i, clar, l'estat està una mica lamentable, però bueno, encara es pot veure els forns i s'aprecia bé. També, si la partim pel mig i fem la del primer tram, ens trobem en 12 capelles del Calvari amb la significació de la passió de Jesucrist, i cada capella està significat amb manises. I de moltes estan els dibuixos fets a les manises.
0: També dos dipòsits grans d'aigua per abastir els ramats, dues canteres de pedra, el cocó de Pellero, un pou empedrat de dalt a baix, un camí empedrat i diverses masades, és a dir, casetes de camp rectangulars més grans que les barraques. A més, hi ha una cova feta per les mans dels freginalencs que va ser aixopluc durant la Guerra Civil. I, evidentment, no hi podien faltar els marges i les parets de pedra seca.
1: N'hi ha que són amb molt calçada i també n'hi ha que, a part d'això, també n'hi ha de molt amples, que inclús com muntegaven la pedra per a poder cultivar, n'hi ha que arriben a tindre estampades de 3 metres. Hi ha zona que és més terra, però la nostra zona és una zona molt pedregosa. Llavors, si volien cultivar, tenien que trencar la pedra, inclús hi havia lloses grans de pedra, agafaven per palines i picaven en els malls i trencaven la pedra, i llavors anaven extraient la pedra fins que allò se quedava a la terra. I llavors, clar, aquella pedra allò els molestava. I aquesta pedra que els molestava, una manera de muntegar-la era fent aquest tipus de construccions, o inclús fent marges, que si feien marges aprofitaven, perquè així també anivellaven els terrenys que tenien pendent.
0: I en feien terrasses de cultiu. La terra acumulada cap a una banda, les pedres cap a una altra, amuntegades fent un mur. I a més dels elements físics, la ruta obsequia el vianant amb un paisatge rural i de grans panoràmiques.
1: Tens una vista impactant del Montsià, el poble de Freginals, perquè quasi que en tot moment l'estàs envoltant. Tens una vista de tota la vall de les Foies, que va seguint la vall de les Foies, la vista, i al final de la vall de les Foies veus el castell d'Ulldecona. Tens unes vistes també privilegiades de la Serra de Godall, que la veus completament, el Montsianell, les dues serretes, el riu Ebre amb el delta, i també tens unes vistes espectaculars dels ports de Tortosa-Beseit. I també al mateix moment, segons a quines zones estàs, veus totes les planes i moltes poblacions de les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Tenen unes vistes privilegiades per a poder-los veure.
0: I acabarem la ruta de les 26 barraques de Freginals fent cap al nucli urbà, l'antic Farraginale, és a dir, lloc de farratges. En Cisco destaca llocs interessants com Cal Antònia, que és una antiga taverna que conserva el seu interior com ara fa 150 anys i que s'obre per fires i ocasions excepcionals. També les restes de l'antiga església l'església, l'actual temple de Sant Bartomeu, barroc de fora i d'inspiració gòtica per dins, o unes quantes construccions rurals de pedra vista i cases pairals com la de Fernando Itarte, immensa. Un dels llocs més destacats, això sí, és la Casa Miralles, seu de l'actual Ajuntament.
1: Aquesta casa se va construir l'any 1665 i va ser destruïda a la Guerra de Successió dels Segadors i després la van tornar a reconstruir. La casa pairal és enorme i a l'interior té un pou del segle XIV. És espectacular, està il·luminat, se pot veure, hi ha un enrejat per protegir la gent i se veu l'aigua al fons, però té molta profunditat i és molt espectacular. Llavors també el que es pot destacar de l'Ajuntament s'han conservat, són les portes antigues amb la decoració de la flor de lis, una condecoració destacable, un mèrit que li va donar la casa al rei.
0: Tornant a la ruta, si la voleu fer, us donarem tres referències a Wikiloc. Sota el títol Ruta de les 26 barraques de Freginals, de l'autor Cisco Accensi, trobareu la ruta sencera. Ara bé, si la voleu fer per trams, més curta, l'usuari Pep Badia, àlies Pep Bat, la divideix en la ruta est, la que es titula La Serreta, Barraques Freginals, i a l'oest, la que porta per títol Les Serres, Barraques Freginals. Ja ho heu sentit, barraques, masets, murs, marges, cisternes, coves, cocons, tot un estol de construccions d'ús agrícola i ramader que són al passat de Freginals i d'altres punts del país. En Cisco Accensi es resisteix a que desapareguin i ha lluitat per posar-les en valor, perquè són patrimoni i homenatge als ancestres. Tant de bo més gent, associacions i institucions s'assumin a posar-les en valor i fer que tot aquest llegat no s'acabi de perdre engolit per la malesa.
2: Sendas.
0: Temps per fer senderisme als Sendes i ja tenim aquí el Xavi Tió, que és qui ens porta, com cada setmana, la proposta senderista. Xavi, com estem?
3: Ah, Maria! Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, anem per la cinquena de set etapes d'aquesta ruta de la Senda de los Contrabandistas, eh?
3: Ah, això mateix, seguim amb la Senda de los Contrabandistas del Bidasoa, aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en set etapes, que ressegueix les valls de Baztán-Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, per entorns de pastures i boscos, en paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. Estem fent l'itinerari en sentit antihorari, i si ens imaginem la ruta com una mena de O allargassada, doncs bé, a la cinquena etapa farem una petita trampa per descansar una mica del dia anterior, i com que la ciutat és força gran, des de l'hotel anirem en taxi fins a l'ermita de Sant Marcial per estalviar-nos el tram urbà d'Irun, i d'allà començant a retornar cap al sud, pel costat de ponent del Parc Natural de Yaco Arria, arribar-nos fins a Richulo, en una etapa que podem considerar de descans.
0: Doncs vinga, anem a començar aquesta etapa tranquil·la, pel que veiem, no?
3: Ah, això mateix. Sortim de l'ermita de Sant Marcial, enfilada ben bé sobre Irun i amb vistes de tota la costa des de Donosti fins a Sant Jan de Luz, a Iparralde, és a dir, al País Basc del Nord, sota administració francesa. I després de contemplar el panorama sobre la desembocadura del Bidasoa, la badia del Chingudi i el Jaizkibel, que és la muntanya més alta de la costa cantàbrica, comencem a caminar pel passeig enjardinat que du a l'ermita, seguint altra vegada els senyals del GR11 que havíem deixat a Vera a l'etapa anterior, i després, ja per pista entre bosc d'alzines i pins amb falgueres, anem pujant molt suau fins a passar pel costat del cim de Sant Marcial. D'aquí fem un tram resseguint un llarg enfilall de palomeres, i per dins d'un espès bosc de castanyers anem a trobar una àrea de pícnic al costat d'una carretera local, el Coll d'Ursain. És just el punt on hi ha un punt d'informació del Parc Natural a Yaco Arria. És un petit massís granític molt popular a la zona, que és per on anirem a partir de llavors. Fem un tram de poc menys d'un quilòmetre per la carretera o resseguint-la pel costat, per tot un tram de pastures obertes, fins a deixar el GR11 i la variant GR11-3 en un aparcament amb vistes a les penyes d'Aia, que són les que donen nom al parc natural, i seguim a partir de llavors els senyals dels GRs 285 i 121 que comparteixen sender. Entrem de nou al bosc, anem mantenint la cota amb petites ondulacions. Passem les runes d'un mas i també un petit jaciment arqueològic fins a baixar a quasi tocar altra vegada la carretera en un aparcament. És el punt on fem un colze molt marcat, canviem de direcció per posar-nos a sud, passem per un búnquer que és força ben conservat i anem a resseguir tot el costat de ponent de la part central del massís per un magnífic bosc mixt de faig, pins, roures, aurons, teixos, etc., en un entorn humit ple de molsa, falgueres, tram mig selvàtic. I el camí ens du a passar sota la cascada d'Aitzondo, és un salt d'aigua d'un centenar de metres, i a partir d'aquí encarar la darrera pujada de l'etapa i també la més dura, que ens porta a traspassar tot de petits torrents verticals que baixen dels cims principals, passar alguns punts on ens hem d'ajudar dels arbres per superar el desnivell i acabar d'assolir el punt més alt de l'etapa, on trobem alguna clariana entre els arbres que ens dona vistes cap a Errenteria i Donosti. I després ja anem girant per una zona més soleia per acabar de fer la volta cap a la banda sud del massís fins a arribar al Collado de Arritxulegui, per on passa una carretera local i que és frontera entre Euskadi i Navarra, i alhora final d'aquesta curta però preciosa etapa, i on anirem a dormir a Arritxulo. És un gran refugi de muntanya modern, just sota el coll, dintre d'una esplèndida fageda.
0: Doncs una etapa més tranquil·la, i això ho notem, per exemple, en la nostra fitxa tècnica, que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Això mateix, doncs, estem parlant de 13,7 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 660 metres de desnivell positiu i només 470 de negatius acumulats els dos.
0: Temps.
3: Posem-hi 5-6 horetes màxim, xinutxano, per poder gaudir de tota la part central del massís d'Aia.
0: Grau de dificultat.
3: Només de 2,5 sobre 5.
0: Referències a internet.
3: I a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, amb el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
0: Gràcies, Xavi. Anem ja per la penúltima etapa de les 7, la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Sendes.
4: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la biodiversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
0: Doncs després de recórrer el desert del Gobi, la capital Ulaanbaatar, i conviure amb una família kazaka, minoria ètnica del país, encara ens quedaven alguns indrets de Mongòlia per explicar. I és que en Jordi va visitar també un parc nacional, un petit oasi verd enmig de deserts i estepes, i un monument gegantí del venerat Gengis Khan, que es veu a quilòmetres i quilòmetres a la rodona. Els voleu descobrir? Doncs anem amb el cinquè i darrer capítol, el bonus track de Mongòlia, els quaderns del viatger.
4: L'estàtua equestre és una mica fora d'Ulaanbaatar, i realment és una estàtua de Gengis Khan que és tota ella feta amb acer inoxidable, de manera que brilla, i a més és equestre, de manera que és el Gengis Khan a sobre d'un cavall, que hem de recordar, doncs, que a Mongòlia, evidentment, a part dels camells que hi pugui haver al Gobi, doncs és ple de cavalls, perquè ells, doncs, és el seu mètode de transport principals, no? I aquesta estàtua, de fet, és tan gran que el que hi ha és un museu també de Gengis Khan a sota, però després també a dalt té unes petites escales que van pujant, van pujant, van pujant, i és com si pugessis al cap del cavall. Hem de pensar que és una estàtua que té 40 metres d'alçada. O sigui que imagineu-vos, esteu al mig de la planura i de cop i volta surt aquest Gengis Khan gegant, tot ell de metall, brillant sota el sol, i en el qual, doncs, si t'hi fixes, doncs, hi ha gent allà a sobre del cap del cavall veient tot el paisatge o fent-se fotos amb Gengis Khan. És considerada l'estàtua equestre més gran del món. Com que hem parlat una mica del Gobi com a tal, que era un paisatge, podríem dir, monòton, no?, a excepció d'aquests afloraments rocosos, doncs us volia comentar que hi ha un parc prop d'Ulaanbaatar, de fet és en la mateixa ruta que se segueix per poder anar a veure l'estat equestre, que és el Parc Nacional de Terer, en el que el paisatge de cop i volta varia moltíssim. Perquè aquí ja comences a veure muntanyes més altes, muntanyes amb herba, amb arbres. O sigui, per mi el paisatge va ser un canvi brutal, perquè el paisatge, jo que he fet molta muntanya pel Pirineu, doncs recordava una mica, doncs, la Vall de Núria o la Vall d'Aran. Paisatge d'aquest, doncs, fins i tot a nivell de la roca, no?, que és granítica, era un paisatge, doncs, molt més agreste, més alpí, i semblava que ells mateixos també ho apreciaven, perquè just a l'entrada del parc també hi ha diverses cases d'estil una mica xalet, no?, de gent que viu a la ciutat però va a passar el cap de setmana aquí a prop del parc. És molt agradable perquè, a més, també hi ha diferents ubicacions amb grans roques que representen, ells li treuen significats d'animals, no?, però són roques que una d'elles, per exemple, es diu la Roca Tortuga, i sí que són roques molt grans, poden arribar a fer 50-60 metres d'alçada, que per la forma que tenen recorda realment una tortuga. I al final d'una d'aquestes valls, com a curiositat, i havent mencionat abans aquest budisme, arribes a un temple en el que has d'anar pujant unes escales, i mentre vas pujant una sèrie de rètols, doncs et van dient diferents episodis de la vida de Buda, per extreure, doncs, alguns coneixements, i arribes a dalt de tot i tens un temple completament preparat per poder fer celebracions budistes, amb fins i tot aquells molinets d'oració, les banderes, envoltat d'un paisatge de muntanya, que allò, més que Mongòlia, doncs sembla que estiguis al Tibet o a algun lloc budista. O sigui que realment és un contrast respecte pròpiament a la ciutat, que, com he dit, era lletjíssima, i en canvi, doncs, aquí tens un paisatge preciós i sobretot un contrast amb el Gobi, que no té res a veure a nivell de vegetació o de la pròpia geomorfologia. Un paisatge bastant muntanyós, i de fet podries fer unes quantes excursions, fins i tot veies que gent que feia excursions a cavall, per exemple, o si volguessis, doncs, anar a cims concrets, no? És un lloc, com dic, molt agradable, i a més també força fresc. O sigui, aquella temperatura que havíem arribat al Gobi, doncs aquí realment, per sort, no s'hi arriba. Mongòlia és tan gran que ens hem perdut moltes coses, i coses que a mi m'agradaria haver visitat, no? Això ja serà per una segona expedició, però, per exemple, hi ha altres cultures que no he mencionat, com el Satan, per exemple, que són ramaders de rens. Imagina't, els rens, els típics rens del Pare Noel, A Mongòlia també n'hi ha, estan més al nord, i potser alguns oients hauran vist fotos que són dels pocs ramaders de rens que poden muntar sobre els rens, i de fet utilitzen els rens com a mètode de transport. Això és una cosa que, justament al Gobi, també, que teníem un equip que era d'arqueologia, també vam veure

Doncs amb els quaderns del viatger, amb la música de Mongòlia i amb en Jordi Canal Soler ens acomiadem, no tenim temps per més. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat en aquesta mitja hora. Sigueu on sigueu i aneu on aneu, tingueu sempre una molt bona ruta.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: jo, que em dic Laia, i us volem recomanar un llibre que hem llegit a la classe. El llibre es titula La meravellosa medicina d'en Jordi i el seu autor és en Roald Dahl. A més, el llibre porta il·lustracions molt divertides dibuixades per Quentin Blake.
1: Jo us parlaré un xic de l'autor. En Roald Dahl va néixer el 1916 i va morir el 1990. És un dels escriptors infantils més importants en llengua anglesa. Els seus llibres tenen un humor estrany, exageren la realitat i són molt fantàstics. En resum, són llibres ben originals i sorprenents. Potser en coneixeu algun o heu vist alguna pel·lícula sobre ells. Us dic alguns dels seus títols més famosos: Charlie i la fàbrica de xocolata, James i el préssec gegant, Matilda, Les bruixes, Històries imprevistes i el que hem llegit nosaltres, La meravellosa medicina d'en Jordi.
0: En aquest llibre passen coses ben estranyes. Les àvies normalment són amables, afectuoses i s'ho passen molt bé menjant pastissos de crema, oi? Doncs l'àvia d'en Jordi no. Sempre està rondinant, renya constantment el seu net i té els costums gastronòmics més fastigosos del món. Li agraden les erugues i els llimacs amb col. És tan antipàtica que en Jordi decideix actuar. I així prepara una medicina meravellosa que produeix uns resultats increïbles en l'àvia i tots els animals que la proven. Si voleu saber què passa, l'haureu de llegir. Creiem que us agradarà molt i us ho passareu molt bé llegint-lo.
2: Ara, cadascun de nosaltres us explicarà el que més ens ha agradat d'aquesta lectura. A mi, el que més m'ha agradat és com en Jordi prepara una medicina molt original.
1: A mi, el que més m'ha agradat és el final, que és molt sorprenent.
0: A mi, el que més m'ha agradat són les transformacions que pateix l'àvia d'en Jordi.
3: A mi, el que més m'ha agradat és quan el pare i en Jordi intenten refer la medicina. Esperem que la nostra recomanació us hagi agradat i que us animeu a llegir aquest llibre.
4: Esperem que si el llegiu us agradi tant com a nosaltres.
5: I parlant d'emocions.
6: 81.

0: sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
1: Dolors Montes.
2: Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjar xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: La gran majoria dels ancians no té accés a internet, un problema, el de la bretxa digital, que els impedeix fer tràmits per aconseguir ajudes, fer gestions administratives o inscriure's a qualsevol activitat cultural. Ho asseguren l'Anna Maria, de 91 anys, i en Francesc, de 89.
2: Tot això que és de contestar per internet i d'escriure per internet, no ho sé fer-ho. La veritat, com que no ho he fet mai, però no ho sé fer-ho.
3: Jo mateix no tinc internet. Jo la informació que tinc la tinc per la televisió, ja he escrit.
4: No et preocupis, truca a Ràdio Vila-sacra i et farem qualsevol tràmit per internet que necessitis.
5: 972 51 12 68.

0: Benvingudes i benvinguts un dia més a un nou episodi d'Alerta Alimentària, el podcast sobre curiositat dels aliments i notícies interessants. En aquest episodi parlarem de toxines, conserves i estètica relacionada amb el món dels aliments. Coneixes què és el botulisme? T'has preguntat mai l'origen de les conserves? Creus que hi ha aliments que et poden mantindre jove? I per donar vida amb aquest episodi, tenim al meu costat les meves aliades, Marianela Duarte... i a la Laura Gomà. I ara que ja hem fet presentacions, comencem...
1: Fusionem!
0: Com us trobeu el dia d'avui, a part de molt guapes?
2: Ai, gràcies.
3: Oh, no m'ho esperava, això.
2: A veure, Eloi, què és el que vols?
0: Bueno, volia aprofitar aquest comentari de la bellesa, una cosa sempre relativa i bastant subjectiva, per preguntar-vos si alguna vegada us heu plantejat fer algun retoc estètic.
3: No, o sigui... Tinc, per exemple, moltes amigues, ara que estem als 30 i som unes senyores, iniciant-nos en el món de les senyores, que s'han fet, per exemple, l'àcido hialurònico a les ulleres, a les bosses dels ulls.
2: Bueno, jo la veritat que no, vull dir, no, ni conec o desconec, i ni se m'ha passat pel cap, vull dir, jo sóc de les que... a lo natural, vull dir, que sigui la vida misma i que com més arrugues millor.
0: En el meu cas sí que havia pensat en alguna vegada en fer-me algun peeling químic o algo així.
3: Això no és tan fort, Laura, amb carinyo.
2: Saps lo que és, amore?
3: No.
0: Bueno, un tractament per la pell. Però el que sí que em dona molta impressió és el tema del Botox. El Botox, al final, és una toxina que funciona bloquejant els nervis, evitant que els músculs se contreguin. És a dir, et paralitza. Terrorífic, si em preguntes, però efectiu contra les arrugues.
2: Aquí entra una mica el debat de... què vols semblar? Una cara, com t'ho diria, molt de nino, molt de cera? Perquè al final sembla... Sí, plàstica, exacte. Al final acabarà sent un nino de cera. I al final això de les arrugues, vull dir, és una cosa socialitzada, també. És que, clar, la societat fa molt mal.
0: Clar, això depèn una mica de lo que opini cada persona i de la importància que li donis, potser. Hem donat una gran pista per respondre un dels temes d'avui, que és... Coneixeu què és el botulisme?
2: No. Però, bueno, botulisme, botox, deu tenir algo relacionat.
0: Correcte. Es tracta d'una malaltia greu causada per la bactèria Clostridium botulinum. Aquest bacteri produeix una toxina anomenada toxina botulínica, que és una de les substàncies més mortals que es coneixen. Amb aquesta toxina és amb la que es fan els tractaments de botox.
2: O sigui, una toxina mortífera per arreglar... les arrugues, o sigui, una mica...
3: Torna a dir el nom del bacteri.
0: Clostridium botulinum.
2: Sembla un... com es diu allò?
0: Un encanteri.
2: Un encanteri de màgia, exacte. Clostridium botulinum!
0: Aquest Clostridium, on el podem trobar o com ens podem contagiar? En moltes ocasions pot ser transmès a través dels aliments, per ingesta, en cas dels lactants, a través de les popes de la mare, dels pits, per ferides o per inhalació o altres tipus d'intoxicació. Clostridium botulinum es troba principalment al terra, a la naturalesa, a l'aigua i creixent als intestins, ja que ja necessita condicions anaeròbies per créixer. És a dir, vol créixer en un lloc on no hi hagi oxigen. També es pot trobar en aliments contaminats mal conservats. El problema és que no fa ni olor ni és visible aparentment. A més, les espores que produeix Clostridium botulinum són termoresistents, aguanten altes temperatures.
3: Tu vas dir un dia que hem d'olorar, o sigui, perdó, primer mirar, olorar i després provar per veure si un aliment està en mal estat o no. Però si dius que el nostre amic no es pot ni identificar, ni és visible, ni fa olor... Llavors, però et pot matar, diu.
0: És un dels fotuts, però nosaltres el que hem dit quan ens referíem en altres episodis a mirar, olorar i tastar, ens referíem en quan té una data de consum preferent. Llavors, què passa? Que s'ha determinat aquesta data de consum preferent buscant que no hi hagi cap patogen, cap bacteri que pugui matar. És a dir, en aquests casos no hi pot créixer Clostridium botulinum, salmonella o altres patògens d'aquests greus.
2: Val, i amb tot això, amb quins aliments es pot trobar? A veure, què...
0: Normalment en conserves vegetals, com podrien ser conserves de mongetes verdes, espinacs, bolets, remolatxa, en la tonyina en llauna, pernils i salxitxes cuits. Fa poc va haver-hi un cas bastant sonat d'una truita de patates precuinada en la qual van trobar Clostridium. La teoria és que el Clostridium estava a les patates, perquè clar, si hem dit que Clostridium es troba al terra, les patates creixen al terra, no s'havien rentat bé, no s'havia fet prou tractaments per tenir en compte la possible contaminació amb Clostridium. Per sort no va passar res, però bueno, es va tindre que retirar.
2: Clar, és perillós.
0: Correcte. Bueno, són coses que poden passar. Pensem que normalment una conserva té les condicions ideals per créixer Clostridium. No té oxigen, clar, està conservat. Li han fet un tractament tèrmic, però hem dit que les espores aguanten la temperatura. Llavors el que fan és ficar-li la traveta al bacteri, vale? Sona una mica acudit, però és així. A les bactèries, contra més condicions adverses li fiquis, més difícil els hi costarà reproduir-se, créixer i causar les toxines, crear les toxines. Llavors, Clostridium botulinum no es desenvolupa en condicions d'acidesa, és a dir, un pH inferior a 4,6. I és per aquesta raó que la toxina no generarà en aliments àcids. Per exemple, les conserves de carxofa, que moltes vegades les proves i tenen un gust àcid, és perquè li han afegit l'àcid perquè no creixi Clostridium. Les combinacions, doncs, per exemple, de baixa temperatura d'emmagatzematge, continguts alts de sal, pH baix, també s'utilitzen per prevenir el creixement de bacteris o la formació de la toxina, i tot això acompanyat de bones condicions d'higiene.
2: Home, les bones condicions sempre hi han de ser, eh?
3: Però llavors, quan comprem aquest tipus d'aliments, Eloi, nosaltres fem bé en ficar-ho a l'armari i ja està?
0: Sempre s'ha de llegir les condicions de conservació també a l'etiqueta.
3: És que no ho faig mai, això, eh? De llegir?
2: No, tota la raó. Jo tampoc, vull dir, perquè ho fas una mica també com a antecedent dels pares, no? Que sempre els veus, doncs, comprar aquelles coses i la manera. No sé, jo...
3: Jo em fixo en el preu, però potser ara sí que hauria de llegir... Vale, hauria de llegir ara, sí.
0: Tot i que hem dit que Clostridium botulinum aguanta la temperatura, la toxina, o sigui, en cas de llaver i toxina a l'aliment, es destrueix amb la calor, a una temperatura superior als 85 graus.
2: Home, això ja és més complicat, eh?
0: Bueno, no és tan complicat. Per exemple, si tu cuines un aliment, sempre supera normalment aquestes temperatures.
2: Ah, bueno, vale.
0: Llavors estàs destruint, doncs, els possibles patògens o bacteris que hi hagi. Per tant, la majoria de casos de botulisme de transmissió alimentària són aliments gestos pel consum, amb poc oxigen, empaquetats. Per tant, si mai teniu una conserva on s'ha produït gas, és a dir, visualment veieu que s'ha bollat la llauna o està malmesa, té un cop, una ferida, diguem, o una conserva casolana que és una mica sospitosa, no us en fieu.
2: M'hi fixaré.
3: Déu-n'hi-do, compte amb el botox no desitjat, nens, nenes. Déu-n'hi-do. A la front sí, al menjar no. Bueno, mentre reflexionem, arriba el moment de...
1: La pregunta alimentària!
2: Ah, cada capítol tenim una pregunta sobre alimentació pels oients amb tres opcions a triar: A, B i C. La solució la diem tant al final del podcast com a les xarxes socials a les quals ens podeu seguir. A Instagram com @alertaalimentaria, amb dues As, i Twitter X, @aalimentariapod. I com a novetat també ens trobareu al TikTok. I la pregunta d'avui en qüestió és... És legal afegir aigua als aliments per raons tecnològiques?
0: I les possibles respostes són: A, sí, sempre que sigui més d'un 5%. B, sí, però menys d'un 5%. O C, sí, en qualsevol quantitat.
3: Clar, et fiquen aigua i així pesa més el producte. O sigui, et venen aigua per car.
0: Bueno, l'afegir aigua pot facilitar la distribució d'espècies, com pot ser en un marinat, o fer la carn més tendra. Injectant aigua. Hi havia un vídeo molt famós a les xarxes socials que es veia uns pollastres passant una cinta i unes agulles baixant, injectant aigua a la carn.
3: Per això tu quan el cuines a casa es queda petit.
0: Correcte, pot ser una de les raons. Sempre que s'afegeixi aigua s'ha d'indicar l'etiquetat. La cosa és més d'un 5%, menys d'un 5% o en qualsevol quantitat. Hi ha un mínim establert? Ho sabrem al final de l'episodi. Noies, vosaltres us poseu cremetes? Alguna vegada heu fet lo de les rodanxes de cogombre?
2: No, la veritat.
3: I tant, o sigui, sí, clar que sí.
2: Però a veure, és cert això, perquè moltes de les coses que se veuen així a la tele, que vols que t'hi diga, no sé si creure-m'ho.
3: En teoria ajuden a reduir la inflamació, crec, si no m'equivoco.
0: El contingut en aigua i els nutrients del cogombre són beneficiosos, però, per exemple, el fet que estigui fred ajuda a reduir les bosses molt més que no pas els nutrients.
2: Bueno, ves, que vols que t'hi diga, jo el cogombre prefereixo menjar-me'l, no?
0: Hi ha molta gent que creu que hi ha aliments que et poden mantenir jove, i certament la dieta fa bastant a l'hora d'endarrerir l'envelliment celular.
3: Ah, sí? Vale, això m'interessa. I què hem de menjar, doncs?
0: Principalment aliments rics en vitamines, minerals i antioxidants. Els navius, els gerds, les mores i altres fruites del bosc, riques en polifenols i antioxidanines, donen els colors blaus a aquests característics i endarrereixen l'envelliment celular. El bròcoli o els espinacs, rics en vitamina C, i en general, com consumeixis aliments de colors variats, acabaràs adquirint tots els nutrients necessaris.
2: Així tots, a menjar fruiteta.
3: Però una cosa, que abans has dit una paraula rara un altre cop i no les entenc. O sigui, les fruites que són roges, dius que són riques en polifenols.
0: Polifenols i antocianines. Són dos compostos. Els polifenols, per exemple, donen l'astringència, la sensació aquesta que te deixa a la boca quan menges un vi molt aspre, per exemple, o la pell del raïm.
3: Vale, sí.
0: Això és perquè són rics en polifenols. I les antocianines és un compost que dona el color que va des de vermell a blau o violeta en molts aliments, com pot ser la col lombarda, els navius, que són els aràndanos.
3: I aquestes dues coses t'ajuden...
0: Sí, eviten l'envelliment celular, són antioxidants.
3: Ah, mira, perfecte. Així doncs, a menjar tots fruiteta?
2: Sí, sí, bueno, excepte els intolerants, eh?
0: Correcte.
2: M'envelliré abans.
3: Que no, que et fiques el cogombre i ja està, com reina.
2: Oi, sí.
0: Penseu que no tot és la dieta. La genètica, l'estil de vida, la hidratació i altres hàbits com fumar o dormir bé, tot afecte. Avui, per arrodonir, porto tres anècdotes que ja sabeu que a mi m'agraden molt.
2: I en altres, ens encanta, eh? Que sí, Mari?
3: Oh, ja, vinga, estem esperant el podcast només per fer això.
2: Exacte.
0: La primera, li dic el perfum prohibit. Com sabeu, jo treballo a la indústria alimentària i una de les coses les quals estem encarregats els tecnòlegs d'aliments o responsables de qualitat són impartir les normatives o indicar una mica les normes de qualitat i higiene a seguir. I una d'elles és no ficar-se perfum. D'acord? Per què? Perquè si portem un perfum molt fort, aquesta olor es pot transmetre a l'aliment i donar regustos estranys o compostos indesitjats. Què passa? Que jo vaig fer la formació, jo era novatillo, acabava d'entrar a la indústria alimentària, i vaig marcar molt, molt, molt, molt fort de que no s'havien de ficar perfums, vaig donar molta èmfasi. I què passa? Al dia següent, una treballadora me ve i me diu: escolta, Eloi, no es pot treballar de la pudor. Clar, jo em quedo amb una cara com dient que m'estan explicant. Vaig cap a la sala i feia molta pudor a aixella.
3: Uala, nen!
0: Que em van dir, crec que és aquesta. Clar, com li dius a una persona que fa pudor? És una situació molt incòmoda.
2: Home, sí.
0: Què passa? Bueno, vaig reunir amb aquesta noia i clar, podia ser una malaltia, podia ser diverses coses. Jo dic, a veure si és algun problema hormonal o algo. I quan li vaig comentar, la noia es va ficar supervermella.
3: Com li vas comentar?
0: Clar, jo vaig anar i li vaig dir, mira, que m'han comentat les teves companyes, que fa molta olor, no sé si segueixes o és que sues molt o tens algun problema hormonal o... Però clar, jo li deia, dic, recomano pues, dutxar-te al matí, etcètera, etcètera. I clar, la noia se'm fica supervermella i em diu, és que com vas dir que no ens podíem ficar perfum, no m'havia ficat desodorant.
3: Ai, pobre!
0: Bueno, al final va quedar tot amb una anècdota i li vaig dir a la noia, dic, fica't un desodorant una mica neutre i ja està, no passa res. Bueno, això és una anècdota que em va marcar moltíssim perquè, imagineu-vos la meva cara, tot un poema.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Ja només explicant-nos-ho, jo també em dic, no voldria ser pas la noieta, pobreta.
0: Ni la noieta ni jo.
3: És complicat, com li dius a algú, ei, fas pudor. No li pots dir així.
0: S'ha de tenir tacte amb aquesta vida.
2: Déu-n'hi-do, quina feina.
0: La gent se pensa que és una feina només d'oficina o d'imposar normes, però també s'ha de tenir molt tacte i bastanta psicologia. Vale, el segon cas és menjar placenta pels beneficis de salut i estètica.
2: Ai,
3: no,
2: Dios!
3: Quin fàstic.
2: Me'n regiré l'estómac.
3: Quin fàstic, ho sento, quin fàstic. Qui pot menjar placenta? Quin fàstic.
0: Pues es tracta d'una tendència bastant popular ara entre les famoses, que un cop han donat a llum...
2: Ja idea, Mari, és que no, el dia si mai som tu i jo mama, no, ho sento, no.
3: Jo vull ser mare, però no vull menjar-me la placenta.
0: Elles defensen que l'alimentar-se de la placenta pues, absorbeix els nutrients que poden portar.
2: A veure, hi ha molts altres nutrients en aquesta vida que es pot portar per altres vies més... normals.
3: I no pots llegir els ingredients.
0: Correcte, correcte. algunes famoses com la Jennifer López o la Kim Kardashian, pues han preparat la seva placenta, la seva pròpia placenta, en càpsules o smoothies.
2: Home, és que, vamos, se l'arriba a menjar allí tal qual és la placenta. Bueno, no sé, ara no me'n faig la idea, però recent sortida, saps? Se la mengen allí en plan caníbal, dius, no.
0: Jo la veritat és que no l'he vist de prop mai, una placenta, però me la imagino com una textura de...
2: llefiscosa.
0: Sí, com una medusa.
2: Correcte, sí.
3: Mira, ara parlant de coses asqueroses i de famoses, us solta aquí un cotilló. La Carmen Lomana, un cop va dir a la tele, en directe, que no, ella no sabia que estava en directe, que utilitzava l'esperma del seu home per ficar-se a la cara i al coll i que, segons ella, això li anava superbé per les arrugues.
0: Uau, uau.
2: A veure, que no estem desviant del tema aquí ja, eh? Me cago en la mà.
3: No, però tu creus que...
0: La veritat és que no ho sé, però he arribat a sentir que se fan diversos plats amb flux vaginal.
3: Ah, tio!
0: I esperma.
3: No!
0: Penseu que amb aquestes parts del cos hi ha moltes bactèries, sobretot, per exemple, a les parts íntimes femenines. El pH de les parts íntimes femenines pot afavorir, per exemple, la fermentació làctica. I s'utilitzen, pues, el flux vaginal per fer iogurts.
3: Ai, per favor! No t'ho crec.
0: I també diuen, pues, que té les seves propietats beneficioses.
3: I esto le llaman E666?
2: No, 79.
0: Això no està autoritzat per la Unió Europea, ja t'ho dic jo.
3: Ah, vale, ja.
0: Això cadascú a casa seva que faci el que vulgui.
2: Bueno, ja que estem amb aquest tema, per tancar-ho, una última cosa, ja que ho ha portat tots informació, també he arribat a sentir que si et tragues després d'una federació al semen de l'home, que això es reflecteix a la pell després a la dona, o sigui que se la veu com més... Sí, no... A veure, no te'n riguis, vull dir, la gent ho diu i ho fa.
3: Tu fas això, Laura, o què?
2: No, jo no, per l'amor de Déu.
3: Jo tampoc, que asco, en sèrio, jo, o sigui, que asco, t'ho juro.
0: I ara parlarem de l'origen de les conserves. Per què creieu que pot ser l'origen de les conserves?
2: Jo crec que això ve arran de, bueno, de la història, de les guerres, bueno, quan hi havia aquests episodis de fam, doncs per poder mantenir millor l'aliment amb més llarga durada.
0: Avui en dia considerem que les conserves són una part essencial dels nostres hàbits. Obrim una llauna de tonyina i no li donem més importància. Però com molt bé heu deduït, les conserves sempre han estat una forma pràctica de preservar els aliments. Especialment en èpoques d'escassetat, la inquietud per conservar els aliments es remunta a la prehistòria.
2: Uau, des de lluny!
0: Sí, es pensa que ja s'utilitzaven tècniques avui en dia vigents com l'assecat, la sal o reduir la humitat.
3: Que bona, hi havia el tecnòleg de la tribu. Bueno, com per exemple això, quan es fa servir la sal, jo penso en el bacallà salat que venen a la peixateria.
0: Exacte. No obstant, va ser l'ús d'ingredients amb efectes conservadors, com pot ser el sucre, la mel, el vinagre o els greixos, el que realment va suposar un clar precedent pels mètodes de conservació. Gràcies a aquests ingredients van aparèixer les primeres conserves, com pot ser les mermelades, els escabetxos, els adobs... Això es va revolucionar entre el segle XIX i el segle XX. Napoleó va dir que donaria un premi de 12.000 francs a la persona que inventés un mètode de conserva eficaç.
2: Hòstia, així qualsevol, tio, si hi ha una recompensa al darrere, vamos.
0: Penseu que 12.000 francs avui en dia serien com 35.000 dòlars. El confiter francès Nicolas Appert va inventar la conservació tal com la coneixem, la preservació hermètica. La seva tècnica consistia en un pot de vidre en el qual introduïa el bany Maria i es tapava amb un tap de suro, el qual feia el buit. Gairebé al mateix temps, i a partir del mètode d'Appert, l'anglès Peter Durand va patentar el que avui coneixem com enllaunat, l'envasat d'aliments conservat al buit en pots de ferro forjat.
2: Peter Durand, Durand de durada, saps?
0: Sí. Més tard va ser Louis Pasteur qui desenvoluparia la pasteurització. Com tots els inventors, pues molt modest, posant el seu cognom al descobriment. És un mètode basat en l'eliminació de microorganismes que poden afectar l'alimentació a través de la calor.
2: I vet aquí, ja tenim les conserves d'avui en dia.
3: Veig que no... Des de llavors no ha canviat gaire la cosa, no?
0: Certament, encara és tot bastant recent relativament, perquè estem parlant del segle passat.
2: I no hi ha hagut tècniques noves així de conservació a part d'aquest?
0: Doncs s'està estudiant tècniques com els pulsos elèctrics o les altes pressions per eliminar els microorganismes com la pasteurització, però sense eliminar alguns nutrients que es destrueixen a altes temperatures.
2: Espera, com que pulsos elèctrics?
0: Fiquen un node amb una punta i un altre, el pol positiu i el pol negatiu, i fan passar electricitat a través dels aliments.
2: Però posa'ns un exemple d'un aliment que es faci això.
3: Sí, no m'imagino, m'imagino un peix amb una taula i allà, pum!
0: I el peix...
3: Fica'n un exemple.
0: Bueno, això, tot això encara està en desenvolupament, ¿vale? Però s'utilitza sobretot en sucs o aliments líquids. Fan passar electricitat a través del suc i, o a veure, apliquen altres, altes pressions amb aquests sucs i així eliminen els microorganismes que hi ha.
2: Vale, no hi havíem caigut que podia ser també en estat líquid els productes. Clar, quan te diuen això, jo el primer que penso és en un tal de carn, tal qual ha dit la Mari, en plan de, vinga, el desfibrilador ja, saps?
0: O sigui... Amb segons quins aliments, què passaria? Que es cuinarien o es farien malbé? I també penseu que estem parlant de productes que van pasteuritzats, que normalment pues són la llet, que posa UHT, ultrapasteurizado. La veritat és que són tot de tècniques que estan en desenvolupament, de fet.
3: I et faig una pregunta, per exemple, si un aliment, bueno, un suc que li fiquen un impuls elèctric, això és per la seva conservació?
0: Sí.
3: Vale. I després d'aquest procés, això influenciarà en el mètode de conservació de l'aliment? O sigui, per exemple, si fan servir un puls elèctric, això vol dir que l'haurem de conservar després en fred, no sé, en l'oscuretat?
0: Molt bona pregunta, la veritat. Pues sí, perquè, claro, cada cosa depèn una mica de l'envàs, del mètode de conservació i tot. Si tu tens un tall de carn, el tall de carn te pot venir envasat al buit, per exemple, que moltes safates porten el buit, fan el buit, o envasat amb una atmosfera protectora, que en aquest cas seria pues, afegir uns gasos per evitar el creixement de les bactèries o dels patògens. Un mètode o l'altre te donarà una caducitat o una altra.
3: Ah, que fort!
0: El mateix passa pues, amb les altes pressions, els pulsos elèctrics o les altes temperatures. Canviarà tot la composició de l'aliment i la caducitat d'aquest.
2: Mare de Déu, quanta màgia que hi ha al darrere de la conservació dels aliments, eh?
3: O sigui, tu te compres un bric de suc
0: no
3: i ja està, no?
2: Gens.
0: Pues ara ja ho sabeu.
2: Recordem als oients que ens poden enviar consultes a Instagram @alertaalimentaria amb dues as i a Twitter @X amb el nom de @aaalimentariapod de podcast. I com a novetat també tenim a TikTok, així que seguiu-nos a tot arreu, que les intentarem solucionar aquí, tots tres...
1: Al consultari!
2: Consulta 1. Quin és el conflicte més gran que has tingut treballant amb la gent com a responsable de qualitat?
3: Qui t'ha fet aquesta pregunta,
0: eh? Ui, aquesta és personal, eh?
3: Ui!
0: Algú de les xarxes socials. La primera que em ve a la ment és una que em va passar al ben poc de començar a treballar, i no és la de les aixelles. Tinc anècdotes per parar un tren.
3: Sí!
0: Hi havia, pues, un treballador amb barba per raons religioses, ¿vale? I la barba s'ha de portar ben curta o coberta perquè si no poden caure pèls a l'aliment.
2: Sí, sí, aquells gorret, o sigui, un tipus gorret d'aquells blancs que se posen, però per la barba, vaja.
0: Correcte. Aquest tipus de roba que cobreix tot, molta gent li diu buzo, però hi ha gent que li diu burka, ¿vale? Ell, com era un home musulmà, em deia que ell no tenia que portar burka, que no acceptaria ficar-se un burka perquè això és de dones.
3: Hola!
0: És un conflicte que aquí entrem a raons morals, raons religioses, era complicat.
2: Però clar, tu has de prioritzar la seguretat alimentària.
0: Correcte, llavors jo li vaig donar les diverses opcions, li vaig dir que es podia afaitar o cobrir-se la barba. Clar, jo si per raons religioses vol tenir la barba no tinc cap problema.
2: Exacte.
0: Però se l'ha de cobrir, perquè la prioritat és protegir l'aliment. Què passa? Que a més jo era molt jove i la diferència d'edat pues, te vacilen una mica quan comences amb una nova feina.
2: Te prenen una mica el pèl.
0: I què feia ell? Pues, quan em veia se ficava la mascareta i se cobria bé la barba, però quan passava de llarg jo se pensava que jo em xupava el dit.
3: I no pots perquè ets tecnòleg d'aliments.
0: Exacte.
2: Exacte, que si després hi ha algun problema te les carregues tu.
0: Exacte, en part, en part. Què vam fer? Pues vaig poder parlar amb direcció i vaig fer una sanció de sense sou i feina.
3: Mano dura, m'encante.
2: Sí, tecnòlogo.
0: Estem parlant de seguretat, al final s'hi juguen moltes coses.
3: I què va passar després?
0: Després, al final, vam acabar fent les paus i va acabar amb bon rotllo la cosa. En el moment que va veure que anava en sèrio.
3: Molt bé, Eloi, ets un crac. Ara jo et faig una altra que ens l'han fet a l'Instagram, en aquest cas, vale? Ens pregunten: la part negra de la tonyina en llauna es pot menjar?
0: Mira, avui parlem de conserves i tenim aquesta pregunta que ens ve com anella al dit. Les taques fosques que trobem a les llaunes de tonyina són restes de sang o part del múscul més fosques. Tot i que els fabricants de conserves ho eviten, pot ser que en trobem en algunes unitats. Ja sabeu que no a totes les llaunes apareixen aquestes taques negres. De fet, no és res perillós i es pot consumir sense cap problema, però també pot proporcionar regustos diferents i per això els fabricants ho eviten.
3: Llavors, se pot menjar?
0: Sense cap problema.
2: Però a nivell estètic, clar, la gent se queda una mica en xoc, així en plan amb repelús.
0: Sí, no és gaire bonic. Aquestes taques també es poden veure en altres peixos de gran mida, com el bacallà o el salmó. Si us fixeu en el salmó fumat, de tant en tant també surt com una taca més fosca.
2: Sí, però, bueno, el salmó, no sé, jo ja estic més acostumada.
0: Sí, com de color grisaci. Bueno, simplement dir pues, que és segur i que aquesta tonyina no té cap problema.
2: Bueno, doncs pues ja sabeu. Tonyina d'ojo.
0: Això ja un dia més arriba a la seva fi.
3: Oh. Ja, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure.
2: Cada dia passa més ràpid, collon. Eps, espera, eso, espera. Però abans de marxar, senyors, hem de donar resposta a la pregunta. És legal afegir aigua als aliments per raons tecnològiques?
0: Sí, sempre que sigui més d'un 5%. B, sí, però menys d'un 5%. O C, sí, en qualsevol quantitat.
3: I la resposta correcta és...
0: La C, en qualsevol quantitat.
3: Pots ficar, no sé, 95% d'aigua, si vols.
2: O 100%.
3: O 99%.
2: Com a 9%.
0: Se pot afegir l'aigua en qualsevol quantitat sempre que ho indiquem a l'etiqueta.
2: Tot, queda molt clar, eh? L'etiqueta és l'etiqueta.
3: Però jo mai he vist això de l'aigua com a ingredient, eh? I mira que compro, per exemple, pollastre, no sé, ingredients que... poden tindre aigua, només la tonyina que fique conservada en aigua, però no sé si està tan clar.
0: No passa amb molts ingredients, o sigui, no passa amb molts aliments que s'utilitzi l'aigua, però sobretot aliments d'origen càrnic o pernil dolç, clar, tots aquests aliments porten aigua. Fins i tot podem posar exemple la sípia, que se li afegeix aigua per a que no, o sigui, per mantindre una mica la jugositat, el fet de que estigui...
2: Sí, mira, aquí ens ha posat una foto d'exemple que diu sèpia pequeña con agua añadida.
0: Només si passa del 5% s'ha de ficar la denominació, que és el nom del producte, ¿vale? Si té menys d'un 5% ho trobarem als ingredients, però no ho trobarem al nom.
2: Vale, o sigui, vale, menys del 5% a l'etiqueta, o sigui, a la part del darrere, un 5% estarà ja directament a la cara del producte.
0: Al nom i als ingredients també.
2: Ah, doble.
0: Correcte.
2: Doble etiquetat.
0: Sempre diem el mateix, però bueno, és important llegir l'etiqueta.
2: A veure, estimats espectadors, quina és la conserva que més gasteu a casa?
0: Jo en el meu cas, jo crec que són les llegums.
3: Jo, si menjo, per exemple, llegums, sempre són conservades en aigua. Mira, ara que hi penso.
2: Mira, veus, jo sí que sóc més de llegums, de cigrons, llenties, però jo d'aquests de pot, ja. O sigui, no, això de posar-les en remull el dia abans, sóc molt despistada. I un altre també podria ser la tonyina, per exemple, al natural.
0: Són una bona opció per tenir un àpat enllestit ràpid amb bastantes qualitats nutricionals. Bueno, noies, ens veiem en el proper episodi i, sobretot...
3: Llegiu l'etiqueta.
2: També.
0: Alerta.

0: 100% Empordà.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: José Miguel o Habanera del Gúria és una peça popular i tradicional molt coneguda a la música basca i en el repertori d'habaneres peninsulars, atribuïda habitualment al compositor donostiarra Pablo Sorozábal. Malgrat el seu origen basc, té un ritme clàssic d'habanera i ha estat adoptada per nombrosos grups d'habaneres de Catalunya i del Cantàbric, així com a orfeons com l'Orfeó donostiarra. L'escoltarem pel grup Mestre d'Aixa de Vilassar de Mar.

0: Notícies en xarxa.
1: El Ministeri d'Igualtat està recopilant dades sobre un presumpte crim masclista a Benidorm, a la província d'Alacant. En relació a aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un home acusat de matar presumptament la seva parella, una dona de 33 anys. També ha detingut dos homes més per haver suposadament encobert el crim. El cadàver de la víctima estava enterrat a una zona del camp situada entre Benidorm i la localitat veïna de Finestrat. Segons les dades facilitades per la Policia Nacional, no constaven antecedents previs per violència de gènere entre la dona i el presumpte autor. Aquest cas se suma al presumpte crim masclista d'aquest cap de setmana a la Campana Sevilla, sobre el qual el Ministeri d'Igualtat també està recopilant dades. Recordem que el 900 900 120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes.

0: víctimes de violència masclista i el seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucada.
1: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
2: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa, de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
3: Pot ser part del canvi.

0: Feu mal de cap.
1: Mal de cap.
2: Van xisclar el Poliol i la Camamilla amb els nervis de punta.
3: Aquí cal una mica de disciplina,
2: digué l'olla grossa que es considerava la directora. El cassó va colpejar amb el seu cap rodó una paella.
4: Bang!

0: I parlant d'emocions.
1: 82.
2: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
3: Els oficis d'avui està dedicat a l'autora d'un recull de contes protagonitzats per dones. Dones que, malgrat sentir-se soles, acaben superant els seus problemes sense ajuda de ningú. La seva autora va aterrar amb força el panorama literari del país després d'haver-se dedicat molts anys a l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes. Era Carme Guasch, filla de Figueres, morta a Badalona l'any 1998. El recull que comentem avui és Els situacions insulars. Es va publicar per primer cop el 1989 i va ser mereixedor llavors del Premi Víctor Català, el que actualment és el Premi Mercè Rodoreda. Enguany, aquest recull de contes ha estat reeditat per Cap de Brot, que ens fa aquest regal que ens permet redescobrir la força literària d'aquesta autora. Per parlar-ne, tenim a la ràdio a Josep Maria Codina, soci i fundador d'Edicions Cap de Brot, o Cap de Brot Cooperativa. Josep Maria, sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal? Com anem?
4: Hola, Bel, moltes gràcies. Bé, moltes ganes de poder parlar de la Carme Guasch, perquè creiem que és una gran autora. Estem molt, contents de poder-ne realitzar aquesta obra i creiem que, malauradament, molta gent no la coneix.
3: Jo em posaré davant de la fila d'aquesta gent que no la coneixia, o que no li havia llegit res fins que oportunament ens heu posat a davant dels nassos aquest carmelet que és aquest llibre, aquestes situacions insulars de Carme Guasch. D'entrada, la primera pregunta, Josep Maria, és per què ara? Per què ara, a 2025, una editorial jove acabada de néixer com Cap de Brot es fixa i reedita Carme Guasch?
4: Bé, primer comentar-te, Abel, que el pecat és compartit, perquè fins fa no tant nosaltres tampoc sabíem qui era. Vull dir que no pateixis, crec que és un mal que patim tots, que oblidem el nostre propi patrimoni, que a vegades ens deixem embaladir per les novetats i per les primeres obres, que està molt bé, sempre descobriu totes nous, i també per tot el que ens ve de fora, això també és molt, molt català, no? Però que llavors el que ens passa com a país és que anem oblidant el nostre patrimoni. I llavors, responent a la pregunta, per què ara? Doncs perquè no s'ha fet abans. Això seria una resposta molt ràpida, no? Però sí que és veritat que el reeditar aquesta obra va una mica en la línia del mateix que hem fet amb Els ocells de fang de Santiago Rusiñol o amb La si s'acaba tot de Josep Pira. És a dir, en Germán, a la Judit i a mi ens agrada molt remenar llibreries de vell. En el cas de Rusiñol, doncs, va ser a Vic. En el cas de la Carme Guasch va ser remenant la llibreria de Marçal Font de Badalona, i això, descobrir que, ostres, que hi ha una autora que a més és premiada, reconeguda en el seu moment, i que unes generacions no tan tard la tenim absolutament oblidada. Llavors, en aquest exercici que fem de llegir llibres molt vells, estem descobrint joies, estem descobrint llibres que han quedat en un segon pla o directament esborrats, i que són, que en els tres casos, i en el cas de la Carme Guasch és flagrant, i després puc explicar per què, però són llibres d'una actualitat increïble, que podrien ser publicats avui mateix i ningú ho notaria, pràcticament, més enllà de perquè no hi surten whatsapps i instagrams i coses d'aquest tipus, no? Però que per tota la resta, i al final el que fa bona la literatura, el millor jutge, ja ho sabem, que és el pas del temps, no? Llavors va una mica així. Per què ara? Doncs mira, és una mica casualitat, perquè és quan l'hem descobert. Ara bé, això no hauria d'haver passat. Aquesta obra no hauria d'haver caigut en la desgràcia de l'oblit, o no hauria d'haver format part d'aquest patrimoni que comentem, que s'ha anat oblidant i ha anat quedant descatalogat, i res, va en aquesta línia.
3: En un món on es diu, es denuncia o es lamenta que cada cop es llegeix menys, en un món on es diu, home, és que els joves estan tan connectats i hiperconnectats que han oblidat el paper, han oblidat el llibre i tots són tuits i missatges hiperràpids i no hi ha temps per a la reflexió o el record o mirar enrere d'on venim, doncs hi ha brots verds. Ja en parlàvem fa poques setmanes amb el teu company Germán i ho constatem avui parlant amb tu, Josep Maria, d'aquesta Carme Guasc, que hi ha editorials joves amb un ideari jove que vol tenir present d'on venim, vol tenir present autors que desgraciadament hem tingut massa en l'oblit. Aquest va de dones, de situacions, cadascuna en la seva, si vols, en la seva illa, d'aquí a les situacions insulars. Són 16 contes que estan tallats pel mateix patró. Alguna cosa en comú tenen les protagonistes d'aquests 16 contes. Per a tu, Josep Maria, què identifica aquest llibre, què identifica aquests personatges escrits per la Carme?
4: Primer de tot, o sigui, podríem dir que és un llibre feminista, no sé si abans la letra, perquè el feminisme ja existia, però en qualsevol cas, sense voler-ho, que això li dona encara més gràcia, o li dona, perquè al final no és un pamflet polític, sinó que és un llibre que, fet des de l'honestedat literària, doncs està protagonitzat per aquestes 16 dones que viuen situacions insulars. Situacions insulars, al final, vol dir que estan soles davant d'un món que, a més, les arracona i des del qual socialment no està ben vist que o sigui, que portin el timó de la seva pròpia vida, no? Llavors, el que uneix totes aquestes protagonistes, a part d'això, és que viuen en alguna situació de desgràcia, i l'Empar Moliner, que ella ho comenta, diu, hi ha una frase de la Pila que l'hem volgut destacar també a la faixa del llibre, que diu, llegiu Carme Guasc perquè és una autora moderna, no? Que és el primer estigma que s'ha de trencar, que sembla que pugui ser una cosa que estem rescatant més que res per enyor o per patriotisme o perquè aprofitem que mira que parla de dones i ara parlar de dones, per sort, no? Pot arribar a esdevenir una moda, però no, ho fem perquè és una autora moderna malgrat tot, no?
3: Ja ho crec, i una autora que emmarca les seves històries, aquestes històries humanes d'aquestes dones isolades o dones cadascuna amb la seva batalla particular, ho emmarca amb un paisatge que també podem reconèixer, perquè el marc d'aquestes històries són poblacions com Roses, com Figueres, com el Port de la Selva, com Cadaqués.
4: I Sur Platja d'Aro, també. Sí. Bé, al final, Carme Guasc també parla una mica del que ella coneix i aporta aquesta part, diguem-ne, personal, sense ser-ho, perquè és ficció, però sí que l'Empordà al final és el paisatge que l'autora estima i que l'autora ha viscut, i fins i tot això hi ha una anècdota que suposo que per explicar-la no hi ha cap problema perquè els hi deu fer gràcia i tot.
3: Sisplau.
4: Però la Carme quan va anar a viure a Badalona, ella, per tenir els fills, tornava a Figueres perquè volia que els fills fossin nascuts a Figueres. I llavors, bueno, té una part romàntica molt, molt maca això, no? De que mai va perdre les arrels, mai va perdre, que aviam, que estem parlant de Figueres Badalona, no estem parlant que se'n va anar a la Xina, però en qualsevol cas, que una autora que sempre es va sentir molt empordanesa.
3: Josep Maria, avui als oficis del llibre, en aquest programa, tornem a la narrativa curta, a la narrativa breu, que feia moltes setmanes que no parlàvem, perquè sembla que el gènere noble és la novel·la, si més no el gènere erudit seria la poesia, i el contisme o el conte seria com un gènere petit que potser és menys tingut. L'Empar Moliner, a l'epíleg fantàstica que heu afegit en aquest recull de contes, reivindica els contistes catalans i fa com un pòdium on cita tant a Víctor Català com Mercè Rodoreda, Pere Calders, Folky Torres o Quim Monzó. Aquí hi ha també una reivindicació del gènere a l'hora de recuperar llibres com aquestes Situacions insulars?
4: Absolutament. Mira, de fet, una cosa que el gent, diguem-ne, del gremi o gent experta ens ha pres per bojos, i fins i tot nosaltres en algun moment hem pensat, compte, què estem fent, que és que fins ben bé ara, o sigui, vam començar el setembre publicant, i ara farem el sisè llibre, no, fins ara no hem fet la primera novel·la, i a més és una novel·la curta. Què dius? Ostres, d'entrada podria semblar que el que s'ha de fer és novel·les per vendre i per fer funcionar un negoci s'han de fer novel·les, i mirat des d'un punt de vista purament mercantil, és així, o sembla que hauria de ser així, perquè com bé diu l'Empar, no? Pensem en autors moderns, Quim Monzó o l'Empar Moliner, per exemple, i dius, ostres, uns dels més venuts i dels que més bé han funcionat són grans contistes. També hem fet alguna novel·la, Quim Monzó, ara penso, per exemple...
3: Jo m'hi reivindico un altre, jo, de contista, eh? Si bé més conegut com a articulista o com a periodista columnista, el Sergi Pàmies.
4: Sí, sí, i tant, me l'he deixat. Però i tant, sens dubte. Però bé, nosaltres tenim claríssim, de fet a mi no m'agrada gens quan alguns periodistes, ara tampoc en recordo cap nom, vull dir, no tinc cap mena de rancor per ningú, però sí que havia sentit alguna vegada allò de que entrevisten un autor que havia publicat contes i llavors publica una novel·la i li diuen, ara ja has fet el salt, no? Ara ja, com si el que hagués estat fent abans fossin proves o fossin...
3: Sí,
4: no,
3: com si el conte es fos només un camí, un pont per arribar a la casa gran.
4: Absolutament. I llavors amb Rossinyol el que vam fer també va ser això, va ser reeditar un llibre de contes, Ocells de Fang, que és boníssim, i potser com que no era una novel·la, potser era un dels motius, això no ho sabrem mai, no? Però podria ser que fos un dels motius pels quals la gent no hi veia tanta sortida comercial o el que fos. I hem de reivindicar, i més en un món com l'actual, no? que tenim una lectura que cada dos per tres es veu interrompuda pel mòbil o per alguna de les mil coses amb llums, colors i sons que ens envolten. Ostres, el conte precisament el trobo molt modern en aquest sentit, perquè et permet anar parant, no? Vull dir que en aquest sentit també és un gènere adaptable al món modern. Però més enllà d'això, que no trobo que hagi de ser la cosa que n'haguem de reivindicar més, és simplement recordar que el conte com a gènere és o sigui, el mateix que fa la poesia en molt pocs versos, o en aquest cas en molt poques línies, intentar comprimir literarietat, i això és molt difícil, perquè una novel·la et pot permetre en algun moment potser no trobar l'adjectiu adequat o un passatge que pugui ser més de passada, no? o de canvi. En el conte això no s'hi val. En el conte és l'exactitud, és anar a buscar aquest... no? Això que és, o sigui, anar a buscar que la cosa quedi el més rodona possible, i el conte, si fa una frase, doncs pot ser que el conte ja passi a ser dolent, no? I això és molt complicat, perquè demana perfecció. Uh-huh. I l'hem de reivindicar, i al final, de Carme Guasch, potser una de les obres que la gent lectora recordava més era Trena de Cendra, que està molt bé, però Situacions Insulars, que són contes, ens tornem a trobar amb el mateix, que era una obra absolutament oblidada. I aquí som, doncs, per recordar una mica tot això.
3: Uh-huh. I recordar que Carme Guasch té una obra, té un recorregut literari, a banda de ser mare de dos grans perfils que han fet la seva carrera, Antoni, sí. i la Sílvia. Però ella tenia un perfil propi, i és bonic i és interessant que reediti amb la qualitat de l'edició, que deixa'm felicitar-te també per la part que et toca, Josep Maria, amb la qualitat de l'edició, perquè els llibres també es toquen, i els llibres també entren pels ulls i per la mirada, i realment hi ha una identitat, la de Capdebrot, que està marcant aquests primers compassos d'un projecte editorial que segur que anirà lluny. Deixa'm dir-te...
4: T'ho agraeixo molt, Abel, perquè segur que l'equip això hi hem dedicat hores i hem, bueno, ens hem trencat molt el cap, i quan veus que algú ho valora, fa molta il·lusió.
3: Ja ho crec, i a banda de valorar-ho, crec que s'ha de dir, perquè no hi ha massa tribunes on destacar-ho i recordar-ho, això. Una última, ja anant cap a tancar, perquè Carme Guasch devia tenir una personalitat important. Abans ha citat com ella volia tenir els fills perquè no perdessin els seus orígens empordanesos i tal, i com volia que els seus fills llegissin i llegissin bé. I la torno a Empar Moliner a l'epíleg, que recorda una anècdota que la Sílvia Soler va escriure, per tant no és pas un secret, va escriure a la seva L'alegria de viure, quan un dia la Carme Guasc va llançar tots els llibres infantils o juvenils de Enid Blyton de la Sílvia, els va llançar tots per la finestra i li va dir: home, ja és hora que comencis a llegir coses de veritat, has de llegir La Rodoreda.
4: L'anècdota aquesta és increïble, és increïble, i és el que dius tu, eh? Defineix molt el personatge, no? Ens serveix per imaginar-nos el caràcter de l'autora, i també el que comentàvem abans, no havia de ser una dona que havia de ser increïble de conèixer, i que malauradament nosaltres no hi hem sigut a temps. I llavors, sobre el que comentaves dels fills d'Antoni i la Sílvia, te n'explicaré una de molt bona que sembla inversemblant, però que és absolutament així. Quan vam descobrir el llibre de Carme Guasc, en aquell moment de fet el primer a descobrir-lo va ser en Germán, el vam llegir, ens va agradar molt, i vam descobrir a posteriori qui eren els hereus. Perquè clar, ho necessitàvem, perquè en casos com aquests doncs s'ha de firmar un contracte amb els hereus, i bueno, vam riure molt, perquè vam dir: no pot ser, no ens ho creiem. Vull dir que imagina't la nostra desconeixença d'aquell moment, no? Que aquesta connexió, no sé, vam quedar flipats, diguem-ne.
3: Quin públic s'hauria d'interessar o es pot interessar per Situacions insulars? O, dit d'altra manera i una mica més acotadament, la Carme Guasc, que en va treballar molts i molts anys com a professora de llengua i literatura catalanes, tu creus que els seus alumnes o els alumnes de secundària d'avui en dia s'haurien d'interessar o els hi entraria bé aquestes Situacions insulars?
4: Totalment. Mira, és que sembla que siguis a les reunions que fem, eh?
3: Perquè home, no.
4: Justament, tens algun micròfon, eh? Perquè justament l'últim dia vam comentar això, que era un llibre molt apropiat per centres educatius, per secundària sobretot, però en algun moment anar a visitar instituts i anar-los a portar un exemplar de mostra perquè se'l llegeixin i ho valorin, evidentment, però explicar-los-hi que al final la Carme Guasc fa aquell tipus de literatura que crea lectors, que per mi és aquella que és boníssima, que és alta literatura, però alhora sap arribar a un gran públic. I això és molt complicat. Això és molt més complicat que no pas fer un text molt i molt grandiloquent i buscant mil paraules al diccionari de sinònims. Això més o menys ho sap fer tothom. En canvi, el que fa la Carme Guasc és el que és difícil, que és fer que allò que fa sembli fàcil. I això, jo crec que és aquest tipus d'obra que, a part de crear lectors, també és un bon model literari per als que estan aprenent a escriure, perquè no hem de perdre de vista que no n'hi ha prou en fer llegir en la gent que volem que escrigui, no? Que en aquest cas són els adolescents, que escrigui, que llegeixi, que es formi literàriament. No n'hi ha prou en fer-los llegir qualsevol cosa, perquè llegir per se no és bon i dolent. Depèn que llegeixin, millor que se'n vagin a veure una pel·li. Això és que és evidentíssim. Per tant, el que tenim l'obligació, com a mestres, com a editors, com a persones que del món literari i comunicatiu, d'oferir-los bona literatura, assequible però bona. I llavors crec que aquest llibre és que hi encaixa perfectament.
3: Amb aquesta reivindicació arribem ja només un últim compàs, i en Josep Maria Codina, com a soci de Cap de Brot Edicions, que avui ha estat el nostre prescriptor d'aquestes Situacions insulars de Carme Guasc, Josep Maria, com es defineix com a lector?
4: Tastaulletes, sens dubte, perquè no sóc una persona, no sóc un lector de gènere, que m'agradi, per exemple, la novel·la negra, n'he llegit, però quan n'he acabat una, el que em ve de gust és llegir una cosa molt diferent, i tampoc sóc una persona d'aquelles que agafi un autor i em comenci a llegir tota l'obra perquè ha quedat meravellat per aquell autor. Sóc una persona que quan acabo un llibre necessito llegir una cosa ben diferent, perquè estic en un procés de dol amb aquell llibre i per tant no vull res que s'hi sembli, no? I això m'ha portat a tocar molts camps i molts tipus de literatura diferent, però alhora no especialitzar-me en gaire res. Vull dir que també té la seva part positiva i la seva part negativa.
3: En Josep Maria Codina és un bon exemple de les noves generacions que estan entrant al món editorial en català. Avui ens ha acompanyat per parlar d'aquestes Situacions insulars, una reedició de Carme Guàs, que es va publicar per primer cop el 1989. Ara podeu tornar-ne a gaudir. Busqueu-lo a la vostra llibreria de referència, que segur que hi passareu una bona estona. Josep Maria, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb la ràdio. Fins a la propera.
4: A vosaltres, Abel, moltes gràcies. Que vagi bé.

Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Ah!
1: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar. Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
2: Hola, em dic Estefan Torres. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petit de doncelles, caient el sol ha dormit.
1: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu.

Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de

0: molt bé. Has pensat a dedicar-t'hi?
1: Sí, el curs vinent m'agradaria estudiar un grau en música.
2: Els estudis de música i dansa són ensenyaments amb vocació professional i de llarg recorregut. En el cas de la música hi ha tres nivells: les escoles de música, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors, en els quals es pot escollir entre diferents especialitats. I pel que fa a la dansa, també s'ofereixen tres nivells d'estudis: les escoles, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Clàssics de pista de bosc.

0: recordaràs. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
1: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

0: Notícies en xarxa. Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen a la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes, entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu, també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
1: Agència Catalana de Notícies.
2: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Els castells de bons aires els moros me'ls han pres. No me'ls han pres per riquesa ni tampoc per diners.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona continua a l'alça i frega els màxims de la bombolla. Els pisos s'encareixen un 9,9% interanual i un 0,5% respecte al primer trimestre del 2026, mentre que el valor taxat mitjà dels immobles se situa en 2.162 euros per metre quadrat. La sequera i els residus obliguen a repensar els serveis urbans de Girona. Lloret de Mar alerta de la pressió que genera el turisme i Camprodon reclama més recursos, mentre Qualia i GBI Paprec demanen anticipar-se als nous reptes. La mostra del vi de Figueres creix fins als 11 cellers i estrena un gran espai conjunt amb el Fòrum Gastronòmic. La quarantena edició se celebrarà del 2 al 4 d'octubre a la Rambla, amb un nou bar, 4 tasts en espais singulars i Jaume Sopirós com a pregoner.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Tots sabem que hem de reduir el sucre, però també he llegit que els edulcorants també poden tenir problemes. Per tant, què és millor, fer servir sucre o edulcorants per endolcir?
3: Gran pregunta, eh? És un molt tema que pregunta. Preocupa moltes persones. Què és millor, sucre o edulcorants? Contestem-ho. Sweet dreams are made of this. Who am I? El primer que hem de tenir clar, si mengem sucre de manera molt puntual, aquest tema de si mengem sucre o edulcorants no ens ha de preocupar. Recordem que l'OMS situa la ingesta recomanada de sucres afegits en uns 25 grams diaris. Si el conjunt de la dieta és saludable, no passa res si de tant en tant mengem sucre, sempre que no ens passem d'aquests 25 grams diaris.
2: Sí, Adam, però anem a la pregunta en qüestió. Millor sucres o edulcorants?
3: Val, vinga. La recomanació de la majoria de nutricionistes informats i amb sentit comú és no posar res per endolcir, sinó que el que hem de fer és acostumar el paladar a sabors reals de l'aliment.
2: Vaja. Vale? I si passem dels nutricionistes i... Mira, i si volem endolcir sí o sí, he llegit que alguns edulcorants són cancerígens.
3: Això no és veritat, i és veritat que ho pots llegir en algun article, però no és cert. És important deixar-ho clar. Els edulcorants són segurs, el que passa és que el concepte de seguretat alimentària és una arma de doble tall. Segurs ho són, perquè no ens fan malbé la salut, això sí, però tenen algun benefici per la salut? Tampoc. Podrien ser millors del que són els edulcorants? Sí, segurament sí. Però que quedi clar que amb l'evidència actual ningú no pot dir que siguin causa de cap malaltia.
2: I doncs, quins problemes tenen, doncs?
3: 1. Els edulcorants ens afecten a nivell metabòlic. Això vol dir que quan en prenem, el cervell registra que està ingerint un aliment dolç, encara que no porti calories, i el pàncreas secreta petites quantitats d'insulina per transportar uns sucres que en realitat no existeixen. I, per tant, hem d'evitar sempre això.
2: Hem d'evitar això. Què més?
3: Els edulcorants també ens poden engreixar, encara que no continguin calories, perquè ja hem explicat moltes vegades que les calories són el principi de la història, però no són tota la història sencera quan parlem d'aliments. Un estudi recent comparava la mateixa dieta per aprimar-se amb aigua o amb refrescos ensucrats, i treia aquesta conclusió. Les persones que bevien només aigua perdien més pes i desenvolupaven menys resistència a la insulina, que és, com sabeu, la resistència a l'insulina és l'avantsala de la diabetis tipus 2, doncs menys pes i desenvolupant menys resistència a l'insulina que els que prenien refrescos. Per tant, millor aigua que no pas aigua amb edulcorant.
2: Això ja no m'agrada tant, eh?
3: Alguns edulcorants, a més, modifiquen la microbiota intestinal, és a dir, la flora intestinal. I quan hi ha problemes amb els bacteris, amb aquesta flora intestinal, hi pot haver també problemes de salut. Quarta raó, en portaven 3. No hi ha manera de saber quina quantitat d'edulcorant hi ha un aliment. Així com la llei obliga a dir quant sucre hi ha en, no sé, un paquet de galetes o en un refresc, en canvi, no obliga a dir quina quantitat hi ha d'edulcorants.
2: Déu-n'hi-do. Hi ha més raons?
3: Sí, una més. Com que són més dolços que el sucre, generen una resposta adònica més potent al nostre cervell. El que és una resposta adònica és un senyal de plaer que genera una recompensa al cervell i que fa que repetim una conducta determinada. Oh, això m'ha agradat, com que en genera plaer, i torno a demanar. Per tant, si un producte que és insà té edulcorants, és més fàcil que n'acabem menjant més quantitat. La gent que pren refrescos, zero o light, per exemple, estan més enganxats que la gent que els pren amb sucre.
2: No ho sabia, això.
3: Sí, senyor.
2: Bueno, i quina conclusió fan? Va.
3: Doncs, conclusió, la que dèiem al principi. És millor que no endolcim els aliments, tot i que, com a pas previ a aquesta situació ideal, els edulcorants poden ajudar-nos, però hem d'evitar comprar aliments que continguin edulcorants, perquè el problema no està en l'edulcorant, sinó que l'aliment que conté un edulcorant sol ser, en línies generals, un aliment que no és gaire saludable. El millor és posar els edulcorants nosaltres mateixos i, a poc, anar reduint la dosi fins a arribar a la situació ideal de no em poso sucre ni endolcidors enlloc.
2: Sí, és el projecte home, però amb sucres.
3: Exacte.
2: Molt bé.

0: des de 1986.
1: Creant sensacions.
2: Productions. Group. Cultural. Club.

0: perdre la veu eixampada, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: No sempre has tenen les coses que es volen, però sempre hi ha una emissora de ràdio que ens fa costat i més que ens agrada.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
2: Encara no tens el teu Marcelinus?
3: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
2: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
3: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
4: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
5: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió?
4: Quina?
5: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
6: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.

una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Joan Segura, de Josep Maria del Río i de Rafael Cabrises. Radiarem tres estrenes. I acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb una sardana del nou compositor de mes, Joan Roure Gené, en el 105 aniversari del naixement. D'ell començarem escoltant la sardana titulada Alba, interpretada per la principal de la Bisbal.

Acabat d'escoltar la sardana de Joan Roure, compositor destacat de setembre, titulada Alba, interpretada per la principal de la Bisbal. Comencem parlant de Joan Segura Gutsens en el 90 aniversari del naixement. Joan Segura naixia a Olesa de Montserrat el 7 d'octubre de 1936 i també hi va morir el 7 de gener de 2017 als 80 anys d'edat. Músic i compositor, estudià al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. En els seus anys de joventut va exercir com a pianista de l'Orquestra Olesana de Montserrat, activa entre 1958 i 1962, i posteriorment també va formar part del Pennsylvania Club, dues formacions de música de ball vinculades a Olesa. Però la seva principal vinculació amb la música fou la sardana. Va començar a compondre l'any 1957 i al llarg de la seva trajectòria en va escriure 16, moltes d'elles estretament relacionades amb Olesa de Montserrat, els seus indrets i les persones de la població. La seva darrera sardana, 50 anys junts, fou composta l'any 2007 amb motiu del 50è aniversari d'Olesa Sardanista, una sardana que acabaria tenint una repercussió molt especial, ja que va ser escollida sardana de l'any 2007. L'any 2008, Olesa li va retre un homenatge per tota la seva trajectòria i el 2009 va rebre el Premi Joan Cererols i Fornells de Música dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Joan Segura Gutsens va ser sobretot un compositor profundament vinculat al seu poble, una trajectòria de 50 anys dedicats a la composició de sardanes que deixà una obra potser no gaire extensa, però molt arrelada a Olesa i a la seva gent. Escoltem una de les seves sardanes, una sardana dedicada a Olesa. Els gegants d'Olesa, interpretada per la copla Vila d'Olesa.

escoltàvem Els Gegants d'Olesa de Joan Segura, interpretada per la cobla Vila d'Olesa. Continuem recordant Josep Maria del Río Soliguer, del que dimecres es complirà el 30 aniversari de la mort. Josep Maria del Río naixia a Lloret de Mar el 28 de febrer de 1914 i morí circumstancialment a Girona el 7 d'octubre de 1996, ara fa 30 anys, essent enterrat a Lloret de Mar. Músic, compositor i artista polifacètic, va estar molt vinculat a la vida musical i cultural de Lloret. Va dirigir corals i participar en el món de les caramelles. Va actuar com a flabiolaire de la cobla Torissa de Tossa de Mar i també va ser dibuixant, pintor i fotògraf. Però avui ens interessa especialment la seva faceta de compositor de sardanes. En va escriure aproximadament una vintena, algunes d'elles pensades per ser cantades. També va compondre obres corals, popurris de caramelles i música de ball. Entre les seves sardanes trobem La Pobilla de Barcelona, La Petita Margarideta, Gentil Lloretenca o Soc fill de Lloret, entre d'altres. A la darrera etapa de la seva vida va viure a Arbúcies, població a la qual també va dedicar diverses sardanes, mantenint així la seva vinculació al món de la música per a cobla fins als darrers anys. Josep Maria del Río fou, en definitiva, un d'aquells músics locals que van fer de la música una part inseparable de la vida del seu poble. I avui, quan es compleixen 30 anys de la seva mort, l'hem volgut recordar. Escoltem una de les seves obres més divulgades. Sardana de 1951, titulada Gentil Lloretenca, que ens interpreta la cobla Ciutat de Girona.

acabat d'escoltar la sardana de Josep Maria del Río, gentil lloretenca, a la interpretació de la Cobla Ciutat de Girona. Tanquem l'espai de les biografies parlant de Rafael Cabrisses Palau en el 138 aniversari del naixement i el 80 de l'estrena de la seva sardana Cap de Creus. Rafael Cabrisses naixia a Cadaqués el 8 d'octubre de 1888, tot i que alguna font situa el seu naixement el 5 d'octubre de 1887. Va morir també a Cadaqués el 29 d'abril de 1950. Era fill de Sebastià Cabrisses, pastisser, i d'Anna Palau, tots dos de Cadaqués. La família regentava una pastisseria coneguda especialment per ser els creadors dels tradicionals taps de Cadaqués, establiment de nom Can Cabrisses, que continua vinculat a la família. Va rebre les primeres lliçons de música del seu sogre, Marcelino Gironès, conegut com Lino, i posteriorment va continuar la seva formació de manera pràcticament autodidacta. Tocava el piano, el clarinet i el contrabaix, i també va exercir de professor de música. Durant els anys 40 va tenir diversos alumnes, alguns dels quals s'ensenyava gairebé desinteressadament. Entre aquells hi havia el tenorista i compositor Joan Puig Fornis. La seva producció com a compositor se centra sobretot a la sardana, amb una vintena de títols coneguts. Entre les seves obres hi trobem Illa de Messina, Posta de Sol, El Peu Polidor, Cala Torta i La meva Anita. Aquesta última estrenada l'any 1925, quan Cabrisses tenia 37 anys i dedicada a la memòria d'una de les seves filles que havia mort de petita. Una altra filla també va rebre posteriorment el nom d'Anita, una circumstància poc habitual. Però si hi ha una sardana que ha mantingut especialment viu el nom de Rafael Cabrisses és Cap de Creus, la seva sardana més coneguda i també l'última que va compondre. Fou estrenada el 1946 amb lletres de Joaquim Gay i és una obra estretament vinculada al paisatge i a la terra que el compositor va conèixer i estimar tota la vida. Cabrisses també va compondre música de ball i altres peces, entre elles el bolero Somni d'amor i Badia de Cadaqués. Casat amb Catalina Gironès, va tenir quatre fills. Un d'ells, Sebastià Cabrisses, també va seguir el camí de la música i la composició. Rafael Cabrisses moria a Cadaqués el 29 d'abril de 1950, deixant una obra no gaire extensa, però profundament vinculada al paisatge cadaquesenc. Doncs escoltem la sardana que ens el recorda i de la que enguany es compleixen 80 anys de l'estrena. Cap de Creus, interpretada per la Cobla Cadaqués.

cobla Cadaqués ens ha interpretat aquesta coneguda sardana de Rafael Cabrises titulada Cap de Creus. Anem per les primeres dues estrenes del programa, interpretades el 26 de setembre passat al concert del 39è Aplec del Roser, celebrat a l'Auditori Joan Cererols de Martorell, amb la participació de les cobles Mediterrània i Marinada. En aquest concert es varen estrenar dues sardanes. La primera que escoltarem és deguda a Dani Gasulla, porta per títol D.O. Martorell, denominació d'origen Martorell, i la va estrenar la cobla Marinada.

Aquesta era D.O. Martorell de Dani Gasulla, estrenada per la Cobla Marinada. A la segona part, les sardanes es varen interpretar per dues cobles, i en aquesta modalitat, Lluís Alcalà presentava una sardana titulada A de Fines. A de Fines, ad Fines, és l'expressió llatina que significa aproximadament als límits, a la frontera o prop dels confins. En època romana, Ad Fines era el nom d'un punt de parada, un punt de descans de la Via Augusta que la tradició històrica situa a Martorell. Amb aquest nom llatí s'estrenava la sardana Ad Fines de Lluís Alcalà, interpretada per les cobles Mediterrània i Marinada. Escoltem-la.

0: Dansa catalana, compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Marinada i Mediterrània ens oferien l'estrena de Lluís Alcalà titulada Ad Fines. Girem plana. Anem per la informació programada per avui dissabte. Doncs a les 12 del migdia a Barcelona, festa major del barri de la Barceloneta, a la plaça del Poeta Buscà, amb la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Setcases, festa major a la plaça Verda amb la ciutat de Manresa. A 4:45 de la tarda, Balaguer, 5è aplec de la sardana, la sardanada. A la plaça del Mercadal, amb la Mediterrània principal de Llobregat i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Figueres, dia del soci, al pati de l'escola, Joaquim Cosí, amb la principal de la Bisbal. A 4:45 de la tarda i a 9:15 del vespre, a Mora d'Ebre, 52è aplec sardanista de la Ribera d'Ebre, a la plaça de Baix, amb la Reu Jove i la Vents de Riella. Per les 5 de la tarda a Vic, a plaça Major amb la Copla.

Tardor. A les 6 de la tarda, Call d'Atenes, Fira de la Mercè, a la plaça de l'11 de setembre amb la Flama de Farners, amb el Grat de Mar, a Villa del 52è Aplec de la Sardana, al Parc de Can Campassol, amb la ciutat de Granollers, a Montgat, 39è Aplec de la Sardana, al Parc de la Riera d'en Font, amb la Bisbal Jove, ciutat de Girona, a Barcelona, al Palau de la Catedral, amb la Sol de Banyuls, a 6:45 de la tarda, Artés, Festa de la Brema, al Parc de Can Cruselles, amb la Juvenívola de Sabadell. A les 7 de la tarda, a Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec, amb la Contemporània, i a les 10 del vespre, a Balaguer, concert del 5è Aplec, amb saxo, copla i cabaret, amb la Mercè Martínez i Jordi Paulí al Teatre Municipal, amb la Copla Mediterrània. Doncs ens aturarem al 39è Aplec de Montgat per escoltar la sardana que sempre s'interpreta de conjunt. I és que val la pena repetir i tornar a escoltar Montgat, Portal del Maresme, de Sigfrid Galbany, interpretada per la Copla Principal del Llobregat.

acabat d'escoltar la sardana de Siegfried Galvany, Montgat, Portal del Maresme, interpretada per la principal de Llobregat. Continuem endavant. Informació per aquest diumenge. A les 11 del matí i a les 4 de la tarda, Malgrat de Mar, 52è aplec de la sardana, al parc de Francesc Macià, al matí amb la ciutat de Girona i a la tarda amb la principal de Llobregat, Juvenívola de Sabadell i ciutat de Girona. A un quart de 12 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Juvenívola de Sabadell. A dos quarts de 12 a l'Hospitalet de Llobregat, Setmana de la Gent Gran, a la plaça de l'Ajuntament amb la Maricel. A Mollerussa, commemoració al monument a la Sardana, a la plaça de la Sardana amb la Vents de Riella. A Sabadell, Diada del Soci, a la plaça de Lluís Sobirana amb la Copla Sabadell. A l'Ella, a la plaça de l'Ajuntament amb la Copla Xaloc. A tres quarts de 12 del matí a Barcelona, a la plaça de Can Fabra amb la Copla Principal de Llobregat. A les 12 del migdia, Sant Fost de Capçantelles, Festa del Patró, a la plaça de les Glòries Catalanes amb la ciutat de Granollers. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc amb la Reu Jove. A Caldes de Malavella, Fira de l'Aigua amb la Contemporània. A Madrid, al Parque del Retiro, a la Glorieta Font de la Sardana, música enregistrada. Per les 12 del migdia i a les 4 de la tarda a Martorell, 39è aplec del Roser, a la plaça de l'Església, al matí amb la Marinada i a la tarda amb la Maricel, Marinada i Mediterrània. A dos quarts d'una del migdia a Barcelona, al Pla de Montbau amb la Nova Vallès. A l'una del migdia i a dos quarts de 6 de la tarda a Mollet del Vallès, Diada del Soci, al Parc de les Pruneres amb la ciutat de Terrassa. I pararem aquí. Pararem i ens aturarem el 52è aplec de Malgrat de Mar per escoltar la seva sardana ensenya, la que no falta mai en el seu repertori de l'aplec, perquè és preciosa. L'aplec de Malgrat de Josep Maria Tarrides a la interpretació de la copla Mediterrània.

l'Aplec de Malgrat de Josep Maria Terrides amb la Copla Mediterrània. Abans de continuar amb la resta de la informació, escoltem la tercera estrena del programa, interpretada per primera vegada a Sant Miquel de Fluvià el 27 de setembre passat. Na Dolors, de Josep Cassú, dedicada a la sardanista local Dolors Reig. L'estrenava la Copla Ciutat de Girona. Na Dolors, de Josep Cassú.

Aquesta era l'estrena de Josep Cassú titulada Nadolós, amb la cobla Ciutat de Girona. Ara sí, anem per la resta de la informació. Continuem amb diumenge a les 3 de la tarda, a Ceret, a les Arenes, amb la Sol de Banyuls, i a Pià, a la Sal Colp de Son, amb la cobla Mil·lenària. A 3:45 de la tarda, Fuixà, homenatge a la gent gran a la sala amb la Ciutat de Girona. A les 5 de la tarda, Riu de Llors de la Selva, festa major a la plaça de l'Església amb la principal de la Bisbal. A Taradell, a la plaça amb la Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda, Vilanova de Bellpuig, 39è a plec de la Sardana, al pavelló esportiu amb les copes Tàrrega i Juvenil de Gramunt. A Llinars del Vallès, a la plaça de l'Ajuntament amb la Genissenca. A les Masies de Roda, festa major a l'Espai La Feixa amb la Bellpuig Copla. I a les 7 de la tarda, a Blanes, al Banc dels Músics amb la ciutat de Granollers. Per entre setmana, molt poca cosa. Poca cosa, però important. Dilluns, a les 7 de la tarda, a Barcelona, concert Fragarí, al casino L'Aliança del Poble Nou, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Marinada. I dijous, a 9:15 del vespre, a Sant Gregori, festival de tardor a l'Espai La Pineda, amb la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí hi haurem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui acabarem amb una de les sardanes que s'interpretaran dilluns al concert Fragarí, al barceloní casino de l'Aliança del Poble Nou. Cala romana de Tomàs Gil, amb les coples Marinada i Bellpuig Copla. Sigueu molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

0: Un tinguț în șarja. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
1: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Cirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i...

li toqués la loteria? Molts i molts i molts milions d'euros? Li agradaria poder fer i desfer a gust? Doncs no perdi la il·lusió. A mi també m'agradaria. Xupa xups de la paciència a la botiga del més enllà.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: El barri vell de Barcelona ha canviat moltíssim. Ara, pues, és un barri molt multicultural. També hi ha una part que és turisme, i el turisme, doncs, pot passar completament de totes aquestes tradicions, o al contrari. I, per tant, potser sí que els fa gràcia menjar bacallà, i fins i tot bacallà amb mel.
2: M'encanta el turisme.
3: Montseny té moltes coses úniques. Va ser un dels primers parcs naturals d'Espanya, ja de molt antic.
4: El Lluçanès és aquesta mancomunitat que acabarà sent una bona comarca el 2027.
5: L'Anoia és un territori molt potent, d'un poder econòmic potent, que té una gran facilitat a nivell de connectivitat. Està molt a prop de Barcelona.
6: Per mi, quan parlem de Penedès, vol dir parlar de tres comarques. Els dos penedesos, Alt i Baix i Garraf. Tenim un clima oportú per la vinya, tenim molt bon sol, i per això fa tants centenars d'anys o tants milers d'anys que tenim aquest conreu.
7: Blanes és una població que està a la comarca de la Selva, frontera amb Maresme, i de fet és la porta d'entrada a la Costa Brava, no? Juntament amb altres dues poblacions, Lloret i Tossa, que són la trilogia d'aquesta Costa Brava Sud, una Costa Brava diferent de la Nord, sobretot perquè històricament ha arribat al tren.
3: La cuina tradicional del Montseny podríem dir que es caracteritza per alguns dels seus productes més emblemàtics, com podrien ser les castanyes, poden ser els senglars, com poden ser els bolets.
8: Aquest barri, que és la Marina del Port, la gent no hi pensa com a zona franca, perquè la zona franca és el polígon que es va obrir a meitat del segle XX, un ecosistema gastronòmic propi que la gent del barri no necessita marxar-hi tan lluny, però que també atreu gent que ha d'anar-hi perquè l'oferta és suficientment interessant i atractiva per qualsevol gourmet, aficionat o gent que li agrada el bon menjar.
9: Bé, el Delta és un territori que es troba a les Terres de l'Ebre. Concretament, comprèn les comarques del Montsià i la comarca del Baix Ebre. És un territori que té una identitat pròpia molt forta, on els paisatges agrícoles donen peu a una biodiversitat immensa i on, a més, se cultiva una cultura i unes tradicions molt característiques que potser són diferents a la resta de Catalunya.
10: Lo Delta és un paradís.
11: Pues oberts, treballadors.
10: Som amables, carinyosos
12: i molt de la festa i la broma.
13: La gent de la Seu d'Urgell som gent d'entrada reservats. Moltes vegades ens definim com a orcs.
14: Hi ha gent que sí, que és molt orca.
15: Soc orqueta, sí, soc orqueta.
14: Però no tothom.
4: Són comarques que han estat durant molts i molts anys tancades a la gran part de gent de Catalunya, per tant, són gent, diguem-ne, que ens costa a vegades obrir, no? Això sí, quan obrim els nostres cors, llavors ho donem tot,
16: La gent del Montseny.
17: Gent que ens agrada compartir.
18: El millor de Valls és la gent.
19: Hi ha una dita a aquest poble que et diu que els de Blanes de la merda en fan campanes.
20: La gent crec que és molt càlida.
21: Com som la gent de Breda? Ostres.
22: A Perafita hi ha una mica de tot, com a cada lloc.
23: Bueno.
24: Hi ha gent molt amable, però hi ha gent que a vegades és una mica així, així.
25: Som una mica xafarders, perquè tot ens agrada saber tot el que passa al poble.
26: No, som gent, jo crec, bastant tranquil·la.
27: Jo soc bastant simpàtica. Quan em trobo algú al carrer, el saludo.
28: Som disfrutons i, com diem, som buidadors d'ampolles.
29: Com som? Molt trempats.
30: I això no és bonic.
0: Els caps de setmana passen.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Vol que ens ho regui en cap a la veritat i el vostre fill i el vostre volar. Vol la guia de la vida i el de tot.

Yeah.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
2: Hola a tothom. Malauradament, cada vegada més la gent en fa un ús molt més restringit de les frases fetes, però no només això. És que continua havent-hi una part important de la població que ni tan sols les coneix. I no em refereixo únicament a gent nouvinguda d'altres parts del món, no. Hi ha gent d'aquí que tampoc. I pensem que no és just que les deixem perdre, no us sembla? Avui, com a introducció, us refrescarem la memòria i recordarem què és exactament una frase feta i en què es diferencia d'un refrany, perquè a vegades no queda prou. Mireu, una frase feta és una expressió d'ús corrent en tots els nivells i àmbits de la llengua. Es tracta d'una oració fixa i invariable. Acostuma a començar per un verb, seguit dels seus complements, tret que no comparteix amb el refrany. Es creu que en un moment donat algú la va dir i perquè tenia gràcia, enginy o per la seva veracitat per expressar una idea o una realitat, es va anar fixant en el territori i ha passat a formar part del col·lectiu del poble. Sol tenir un sentit figurat, és a dir, el seu significat no prové dels significats de les paraules que la componen. Per exemple, si diem tocar el 2, no vol dir que hàgim de tocar el número 2. Hem d'anar una mica més enllà per saber com s'ha originat l'expressió. Gairebé mai no es poden traduir d'una llengua a l'altra, perquè les realitats de cada indret són diferents i s'expressen de manera diferent, però podem tenir expressions similars, amb imatges que denotin el mateix significat, però rarament amb les mateixes paraules. Per la seva banda, un refrany és una sentència, una citació invariable, com la frase feta, del qual podem deduir una conclusió o una lliçó. No admet canvis de temps verbals ni afegir tons de diminutius o augmentatius. Acostuma a tenir un origen antic, prové de la tradició oral i la seva temàtica és diversa. El temps, la feina, les malalties, el comportament humà, etc. Sovint conté rima, com rodolins, de manera que en faciliten la memorització. Tal com passa amb les frases fetes, el seu significat és figurat. N'hi ha que s'han perdut en el temps i que han quedat obsolets, caducs, passats de moda, vaja. Però bé, nosaltres ens ocuparem de les frases fetes. Així doncs, desitjo que gaudiu com uns gínjols, que no perdeu el fil i que no us surti fum del cap i, sobretot, sobretot, que les poseu en pràctica. Són tan boniques. No en feu el salt.
3: El 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: A l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
1: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
0: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.
2: Con Google Workspace, Calendar te permite informar de tu disponibilidad para que los clientes agenden citas en tu calendario directamente. Disfruta de una agenda de citas fácil con Google Workspace.

Amb la brisa del mar i degustant la gastronomia mediterrània i de mercat, restaurant Marisqueria La Clova. Descobreix els variats menús diaris, els menús degustació gastronòmics o la nostra carta. Restaurant Marisqueria La Clova, per menjar al migdia o sopar a les nits, gaudeix d'un racó únic davant del mar.

0: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
1: Les noies d'aquí Figueres són molt pitreres per anar a ballar. Se'n van cap a la Muga a agafar la canya d'anar a pescar pes.

jovens. Les cames m'hi deien, vés i el cor me'n feia que tric, que trec, ai, papet de mi vi, i de puja'm el carro, que si tu no m'hi puges, jo me desmaio. Tota soleta vindré, si vindré, tota soleta vindré, si vindré. Veieu com estic fotut? I

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 19 de setembre del 2025.
1: La cerca d'habitatge afecta la salut mental i el benestar emocional, tal com conclou el nou baròmetre de l'habitatge presentat al Senat. El 40% dels enquestats reconeixen haver viscut amb ansietat la cerca de pis i un 20% pateixen por de perdre l'habitatge. Narciso Mitjavila és el president d'aquest 3, autor de l'estudi.
2: Los propietarios estamos en una sociedad de privilegio dentro del castillo y los no propietarios, que son jóvenes o nuevos españoles, están fuera de ese castillo. Y además con el convenio de que ahora mismo es imposible que puedan entrar si no cambian las condiciones.
1: Per 4 de cada 10 espanyols, l'habitatge és el principal problema, una xifra que puja fins al 50% si viuen en lloguer.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: la sensibilitat és un art, potser l'únic, que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: On les cançons lliguen amb la història.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, la pluja és protagonista en moltes comarques catalanes. Durant la passada matinada, déu-n'hi-do la pluja acumulada cap a les Terres de l'Ebre, per exemple, s'ha acumulat en tan sols una hora a les cases d'Alcanar fins a 103 litres per metre quadrat, i amb el que portem d'episodi ja porten acumulats aquí en aquest sector de les Terres de l'Ebre fins a 240 litres per metre quadrat pràcticament, i destaquem els 273 litres també de l'Ametlla de Mar, una precipitació concentrada de matinada cap a les Terres de l'Ebre, però que al llarg del matí també ha arribat amb força a altres punts de la meitat sud del litoral i del prelitoral, una situació que es mantindrà així durant aquest cap de setmana, situació marcada per aquestes precipitacions en forma de ruixats que deixaran aquest temps inestable. Per tant, esperem encara un dissabte on al llarg del matí poden anar caient encara precipitacions més aviat cap a l'extrem sud de Catalunya. Al llarg del matí aquesta precipitació també pot aparèixer a altres punts del litoral, i també durant la tarda les precipitacions podrien guanyar extensió a altres punts de l'interior de Catalunya, localment precipitacions amb tempesta, i de nou cap al final del dia podria tornar a intensificar-se la precipitació que per l'extrem sud de Catalunya, tot plegat amb temperatures semblants o una miqueta més baixes, ambient més fresc. Tenim, per tant, amb aquesta situació, avisos encara actius, aquest avís d'intensitat de precipitació cap a punts del litoral, pluges que poden deixar més de 40 litres en 30 minuts, i al llarg de dissabte també a la tarda aquest avís pot extendre's, però amb menor perill, a altres comarques de l'interior. De cara als dies vinents, doncs, situació en cara d'inestabilitat, tant diumenge com dilluns, amb aquests ruixats diumenge potser encara més presents cap a la costa. Dilluns apareixeran més aviat a la tarda a les comarques del nord-est, així com dimarts, i amb unes temperatures sense canvis importants.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. I lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.

0: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta dada, el 42% dels menors i joves que reben el suport educatiu de Càritas de Girona tenen dificultats de suport familiar. L'entitat destaca que conviure amb l'atur o la falta d'un habitatge digne condiciona el rendiment escolar. Joan Sisquella.
2: La responsable del programa d'Infància i Joves de Càritas Girona, Marta Piany, diu que les dificultats educatives no es poden separar de la realitat socioeconòmica de l'entorn. Per això l'entitat ha fet l'acompanyament a gairebé 800 famílies per aconseguir una millora emocional i material i, com a resultat, també una millora educativa.
3: Sobretot intensifiquem més aquest entorn familiar, que si no hi ha una intervenció directa aquí, el procés socioeducatiu dels nanos queda una mica com despenjat i cal intervenir aquí per poder fer un bon acompanyament i un bon acompanyament de les seves trajectòries socioeducatives.
2: Una altra prioritat de l'entitat és potenciar el suport als alumnes d'estudis postobligatoris, que ja són el 12% dels que tenen. Segons Càritas, el graduat escolar ha deixat de ser una garantia per trobar feina i ara cal acreditar formació més enllà de l'etapa obligatòria per poder tenir l'opció de trencar el cercle de la pobresa.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
4: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
5: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: informació, música, entreteniment.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
2: Josep Pla. És trist haver-ho de dir, però les coses són així. Les grans coses, les coses importants, només apareixen quan no es veu res.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
2: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5: 012, la millor resposta.
6: Té, filla, avui per berenar un flam.
7: Està caducat.
5: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
7: Papa, i el meu berenar?
6: Ai!
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
1: A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
0: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
1: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
0: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
4: Com?

0: emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: Sabies que a principis del segle XX a Catalunya es va fundar la Lliga del Bon Mot? La Lliga del Bon Mot era una entitat que es dedicava a combatre blasfèmies i paraules grolleres a través dels mitjans de comunicació. No és d'estranyar que comptés amb el suport de la política i l'església de l'època. Fins i tot va tenir el suport d'intel·lectuals com Joan Maragall. Finalment, es van dissoldre l'any 1963 i van deixar les armes. Ai, perdó, les armes no. Van deixar de donar la tabarra.
2: I parlant d'emocions.
3: 34.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música.

0: Notícies en xarxa.
1: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
2: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
1: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. Les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
3: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
1: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, de Viatges.
4: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
1: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: a veure, què vols fer?
1: Coneixes aquesta cançó? Pira-para, pira-para, pira-para,
2: pira-para, pira-para, rainy day. Evoluciona ja.
1: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evolucionar ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí. Així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evolucionar ja.

0: Doncs això s'entén aquí a Vila-sacra, però també s'entén a tot a l'Alt Empordà.
1: A l'Alt Empordà.
0: I tant.
2: A l'Alt Empordà.
3: Castelló d'Empúries.
4: Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Bàscara, Biure, Boadella, Les Escaules, Borrassà...

0: Cantallops, municipi de poc menys de 20 quilòmetres quadrats. Cantallops es troba a tocar del Parc Natural de l'Albera i a pocs quilòmetres de França, passant pel Col de Banyuls, a menys de 50 quilòmetres de Cotlliure. Una ubicació ara d'aquest municipi que és idònia també per recórrer la comarca i els seus atractius. Clar que si seguiu la nostra recomanació, potser no veureu res de tot això que us estem dient. No voldreu sortir de l'hotel que us recomanarem a continuació. Senyora Francina Prada, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Carme.
0: Bé, la Francina és la directora de l'hotel Can Xiquet, que està ubicat a Cantallops, en plena natura, ocupant una masia que ha anat creixent per donar cabuda també a uns apartaments i a uns salons de béns de nova construcció. Jo us recomanaria que si aneu a Can Xiquet no feu masses plans, perquè entre els jardins, la piscina, el gimnàs, la possibilitat de que us facin un massatge i sobretot el tracte que rebreu, doncs segurament us provocarà reacció, especialment la reacció de no voler veure res i quedar-vos a l'hotel tot el dia. Senyora Prada, com estan en aquest pont? Perquè això és important, no?
1: La veritat és que molt bé, molt bé. Hem tingut una reacció de la clientela nacional, sobretot de Barcelona, molt bona, i estem complets aquest punt.
0: Oh, que bé.
1: L'hotel és un hotel petit, tenim 27 habitacions i tenim molt d'espai, sobretot molt d'espai de terrasses, molt d'espai de restaurant. Llavors, el fet de que la gent pugui estar fora dinant, sopant, esmorzant a les terrasses, a l'aire lliure, gaudint també d'unes vistes increïbles. Saps que estem ben bé tocant a França, a pocs quilòmetres del Pertús, que Pertús és mig territori nacional, mig França, i veiem tot l'Alt Empordà fins a les muntanyes del Montgrí. El Montgrí és la frontera natural entre l'Alt i el Baix Empordà. Doncs des d'aquí veiem tot l'Alt Empordà, des de les terrasses de restaurant, des de recepció, des de les vistes de les habitacions. Les habitacions, la gran majoria, tenen uns grans finestrals, doncs, i una terrassa, i els clients, doncs, poden esmorzar les habitacions contemplant tot l'Alt Empordà per davant seu. La Bahia de Roses, el mar, segons com li toca el sol, l'aigua brilla i veus, doncs, tot el mar brillant de la Bahia de Roses just a davant.
0: Parlem de l'hotel, estrictament de l'establiment. S'ha ubicat en una masia, que és la primera part de la construcció d'aquest establiment.
1: Sí, l'hotel va començar amb 5 habitacions, que era una antiga, en un antic mas de Cantallops, pujat en aquest petit turonet, només som a 200 metres d'alçada, però es fa com un petit turonet, i era un mas, i doncs van començar amb un restaurant, 5 habitacions. D'aquestes 5 habitacions en varen fer 12 més, van passar a tenir 17 habitacions fins a l'any 2014. I el 2014 l'actual propietari va construir una zona de béns, d'esdeveniments, amb sales de reunions, amb una sala de banquet espectacular, i 10 habitacions més. Doncs ara tenim 27 habitacions, 17 al cos central, el que és l'antiga masia, i 10 més a la zona de béns, i que tot queda recollit a través dels jardins, les terrasses i amb passeig des del cos central a la nova de 20 metres potser. Doncs tenim unes sales de massatges, i llavors aquí la gent ve a relaxar-se o a caminar, natura, a gaudir de la natura. Tenim moltíssims camins, arribes fins a Cantallops, des de l'hotel fins a Cantallops són 10 minuts caminant, i des de Cantallops tens tots els recorreguts, sobretot el castell de Requesens, que és el més conegut, és preciós el camí fins a Requesens i veure el castell de Requesens, que es pot fer una visita guiada espectacular. Tens el camí de l'aigua, tens tot, estem a peus del Parc Natural d'Interès Nacional de l'Albera. Llavors des d'aquí i des de l'hotel surten totes les caminates per l'Albera o pel pla de l'Alt Empordà. A part de les caminates a l'Alt Empordà, com molts ja sabeu, hi ha les bodegues, hi ha molts cellers aquí. És terra de vins i d'oliveres. Tenim oli propi i sobretot vi. I des dels últims anys vi de molta qualitat. Aquí al mateix poble de Cantallops tenim Masia Serra i Vinyes dels Aspres. Els clients poden venir a l'hotel i fer doncs, el pack entre vinyes i els hi reservem una cata, que poden anar caminant des de l'hotel fins al mateix taller, fer la cata i tornar caminant. I tant a Vinyes dels Aspres com a Masia Serra, o bé a qualsevol dels 20 cellers que hi ha a pocs quilòmetres de distància, que n'hi ha de molt bonics. Després també o bé una escapada relax amb massatges d'oli d'oliva o de vinoteràpia.
0: Bé, un cap de setmana ideal, que suposo que va en funció de la temporada, però que deveu tenir un preu mig més o menys establert, no?
1: Depèn de la temporada, depèn ja. De la temporada. Llavors els nostres preus varien segons entre... Nosaltres estem oberts tot l'any, només tanquem el gener, normalment tanquem el gener, i la resta de l'any estem oberts tot l'any. Llavors el preu d'entre setmana a l'hivern és més econòmic, el cap de setmana ja és una mica més car, i l'estiu també. Llavors variem una mica com tothom, depenent de l'oferta i la demanda.
0: Francina Prada, un plaer parlar amb tu, un plaer descobrir aquest hotel de l'Alt Empordà, Cantallops.
1: L'hotel Can Xiquet, moltíssimes gràcies, Carme.
0: A vosaltres.
1: I un plaer rebre-te. Sempre que vulguis, aquí és casa teva.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Francina. Esperem que els nostres oients doncs, hagin tingut la necessitat a través d'aquesta conversa de visitar Cantallops i el vostre hotel. Fins la propera. Adéu.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Home!
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
2: Ui! Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
5: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Informació sí, menjar-me el coco no cal. Gràcies.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions,
1: 89.
4: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
0: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: a Groenlàndia per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
1: Ràdio Vila-sacra. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
4: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
5: No et preocupis dels que no se n'assabenten, tu assabenta't.
6: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
7: És l'hora del pati.
8: Notícies en xarxa.
9: La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més elevat des de principis del 2023 i en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou com a novetat un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes als combustibles fins a final d'any. Tant per la gasolina com per el gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre, i es limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19,55 euros i la tarifa regulada del gas es limitarà de la manera que ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
10: Que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre, ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%. Por lo tanto, suavizamos el impacto también para los consumidores.
9: Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, han explicat que s'esperaven més. Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos, titlla el que ha aprovat el Consell de Ministres de ridícul.
11: Esperàvem una rebaixa superior i inclús esperàvem també una reducció de l'IVA. Tot això no ho ha fet el govern espanyol, només ha fet 20 cèntims, per tant és una ajuda pràcticament ridícula.
9: I Eduard Allà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya.
12: Ho veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem ja des del seu inici, que no hàgim de repercutir tant el que seria el cost del carburant en el producte o servei final.
9: En aquest escenari, la Comissió Europea demana estalviar gas i electricitat a les portes d'un hivern que preveuen complicat per l'encariment dels preus de l'energia arran de la guerra a l'Orient Mitjà, que continua sense resoldre's. A les autoritats comunitàries els preocupa sobretot que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
13: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, la pluja és protagonista en moltes comarques catalanes. Durant la passada matinada, déu-n'hi-do la pluja acumulada cap a les Terres de l'Ebre, per exemple, s'ha acumulat en tan sols una hora a les cases d'Alcanar fins a 103 litres per metre quadrat, i amb el que portem d'episodi ja porten acumulats aquí en aquest sector de les Terres de l'Ebre fins a 240 litres per metre quadrat pràcticament, i destaquem els 273 litres també de l'Ametlla de Mar, una precipitació concentrada de matinada cap a les Terres de l'Ebre, però que al llarg del matí també ha arribat amb força a altres punts de la meitat sud del litoral i del prelitoral, una situació que es mantindrà així durant aquest cap de setmana, situació marcada per aquestes precipitacions en forma de ruixats que deixaran aquest temps inestable. Per tant, esperem encara un dissabte on al llarg del matí poden anar caient encara precipitacions més aviat cap a l'extrem sud de Catalunya. Al llarg del matí aquesta precipitació també pot aparèixer a altres punts del litoral, i també durant la tarda les precipitacions podrien guanyar extensió a altres punts de l'interior de Catalunya, localment precipitacions amb tempesta, i de nou cap al final del dia podria tornar a intensificar-se la precipitació cap a l'extrem sud de Catalunya, tot plegat amb temperatures semblants o una miqueta més baixes, ambient més fresc. Tenim, per tant, amb aquesta situació, avisos encara actius, aquest avís d'intensitat de precipitació cap a punts del litoral, pluges que poden deixar més de 40 litres en 30 minuts, i al llarg de dissabte també a la tarda aquest avís pot extendre's, però amb menor perill, a altres comarques de l'interior. De cara als dies vinents, doncs, situació encara d'inestabilitat, tant diumenge com dilluns, amb aquests ruixats diumenge potser encara més presents cap a la costa. Dilluns apareixeran més aviat a la tarda a les comarques del nord-est, així com dimarts, i amb unes temperatures sense canvis importants.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. I lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.
6: Vinga, va, comencem.
7: Amb el suport de la Federació Catalana DOP, IGP, IGP, IGP, IGP, IGP, IGP i la Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: A continuació, recordant el passat.
10: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
11: Home, un petit especialista.
10: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
11: Sí.

començarà un episodi més de Recordant el passat i amb música. En les vies del comandament del so hi ha el senyor Carles Capella. I aquí un servidor que us parla, Josep Pons. Avui no he pogut estar aquí la que habitualment m'acompanya, la meva col·laboradora, la Maria Antònia Ranxo. I farem el programa solet aquí i ja me'n sortiré com pugui. Començarem avui amb un conjunt, que era un petit conjunt, que era els de la Latin Combo, que ja queden molt lluny els de la Latin Combo, i els de la Latin Combo anaven amb instruments de percussió, un piano, un clarinet, era un petit conjunt, però de seguida va agafar molta fama gravant melodies i interpretant-les, el que anava sortint de moda. I com que eren en aquells temps dels anys 50 i ja començaven els 60, hi havia hagut una pel·lícula d'Ambients del Far West que es titulava, i es titula encara si la passen, Johnny Guitar. Johnny Guitar era com un drama del Far West, i en allà l'artista principal era la Joan Crawford, i acompanyada de la Sterling Hayden i la Scott Brady. I en aquesta pel·lícula van tenir la sort de posar-hi una melodia que es va fer universal gràcies al compositor, que era el Victor Young, que havia fet moltes havia composat moltes d'aquestes melodies, i el Johnny Guitar ho van interpretar de seguida totes les orquestres. Doncs ara jo porto la versió que va donar a conèixer els que havia dit abans, els Latin Combo.

Doncs hem escoltat en el Sabatín Combo, que eren dues melodies en realitat. La primera era Johnny Guitar, i la segona que hem sentit, ja es veia ja les notes diferents, era la Poinciana, que en un programa passat em van parlar, aquell arbust que creixia tant, sí. I ara anirem, que vam tenir una trucada de la senyora Magabri, que ens va fer uns comentaris que havia sentit una melodia que era sobre els segadors, o si més no, sobre la senyera. Jo crec que aquesta melodia devia ser la que es titula El cant del poble. El cant del poble, que hi va haver un concurs a 1931, quan es va proclamar la Segona República, que van sortir a concurs una sèrie de melodies per substituir en els segadors, perquè hi havia opinions que deien que era una lletra molt combativa, i buscar una altra que no fos tan combativa, però a l'última hora de les que van sortir no se'n va escollir cap. Van continuar els segadors. L'única que va quallar una mica, que va agradar, que podia substituir els segadors, és el que porto ara, El cant del poble. El cant del poble, que la música era del famós Amadeu Vives i la lletra del Josep Maria de Sagarra. I ara jo porto una gravació d'aquelles primeres que es van fer, després també han fet d'altres, que els solistes de l'agrupació coral El cent homes d'en Font Bernat. No sé si era aquesta la que la senyora Magabri va escoltar. Doncs sentirem El cant del poble.

0: el títol, El cant del poble. I també vam rebre una altra trucada de la senyora Immaculada, que recordava unes melodies que havia sentit quan era petiteta, i ara les posarem seguidament. I una d'elles era la Golondrina Mensajera. Golondrina Mensajera. Ah, tenim una trucada. Amb qui parlem, sisplau?
1: Senyor Pons, com sempre, la Magabri.
0: Ah, sí? Ah, mira, he posat que no sé
1: sí,
0: si era...
1: Sí, no, no és aquesta, no. La que jo vaig dir era El cant de la senyera, cantada per l'Emili Vendrell.
0: Ah, doncs també la tinc.
1: Per això. Jo aquell dia no em vaig saber explicar massa, perquè com que no l'havia sentida mai cantada, potser no em vaig saber explicar bé.
0: Sí, que El cant de la senyera em sembla que també formava part de totes aquestes melodies que van anar a buscar per mirar de substituir en els segadors, però ja van considerar que no arribaven a l'altura.
1: No, i a més aquesta que ha posat avui no l'havia sentit mai, ni sabia que existís, però ha estat molt bé. Jo li estic molt agraïda, senyor Pons, perquè almenys li dono feina.
0: Ah, sí, no, són feines agradables,
1: com
0: això.
1: Com que no en té massa, vostè.
0: Sí, sí, és com allò que et destinen a menjar una gran safata de marisc, oi, que dius, mira, li donem feina, va.
1: Sí, com que s'avorreix, oi?
0: Sí, sí.
1: Com que s'avorreix, doncs miri, sap el que em faria il·lusió altra vegada?
0: Sí.
1: Ja li vaig demanar la primera vegada que vaig trucar. Aquella de niño ha de ser niño, si no és niño yo no lo querré.
0: Ah, sí, però
1: perquè
0: això...
1: Perquè deu haver-hi alguna persona encara de la meva època que potser encara se'n recordarà.
0: Sí, això era d'una revista musical.
1: Sí, sí, sí.
0: Que es deia
1: sí, sí.
0: Una mujer impossible.
1: Sí, no ho sé, però el senyor molt machista, eh?
0: No, no, perquè passa que diu jo que era una niña i jo que era un bebé. Una volia una nena i l'altra volia
1: sí,
0: un bebé.
1: Sí, però sembla que li diu ell que són tontes. Que les niñas són
0: sí,
1: tontes.
0: Sí, hi ha un moment que sí que li diu.
1: Sí, per això jo a aquella època no me'n dava compte. I ara quan vostè la va posar, ja fa un any, almenys o dos, no me'n recordo, i sé que vaig pensar, mira que machista el nen.
0: Oh, però,
1: eh?
0: Escolti, els que cantaven aquesta melodia eren matrimoni. Era una vedet que es deia Emília Liaga mm-hmm. i el Paco Muñoz. Però quan acaba la melodia, llavors queden que amb molta amistat, perquè diuen, vingui el que vingui,
1: oh,
0: és igual.
1: Vingui nosaltres... el que vingui, pues
0: sí.
1: Està pues, molt benvingut.
0: Sí, sí, i llavors, sobretot, fer tots els processos de fabricació i elaboració ben fets.
1: Exacte.
0: I llavors, vingui
1: molt
0: el
1: bé.
0: Que vingui.
1: I molt agraïda, i si pot fer-ho, pues, encara li agrairé més.
0: Sí, doncs ja mirarem el proper programa, si portem
1: sí.
0: tot aquest material.
1: Bueno, ni demano dues, però no cada setmana, eh? Vull dir, un dia una setmana i l'altra una altra. Si la té, la de la senyera, per l'Emili Vendrell,
0: sí, sí, sí,
1: que el
0: sí,
1: meu
0: que
1: dubte era si era l'Emili Vendrell, perquè aquí seria molt jove. I tenia una veu que vaig pensar, dic, ho és o no ho és? I li vaig consultar a vostè, i vostè em va dir que sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs
0: sí.
1: Li demano, sisplau, un dia que vostè li vingui bé, una un dia i l'altre un altre dia, per recordar la meva època de nena que escoltava els discos.
0: Sí, sí.
1: De niño ha de ser niño, si és niño jo no lo querré.
0: De la revista musical
1: Exacte.
0: Una sí, mujer impossible.
1: Jo no sabia que era d'una revista. Aquella època
0: sí,
1: no
0: sí.
1: ens explicaven masses coses.
0: No passava que llavors s'estrenava moltes revistes en el Paral·lel.
1: Sí,
0: Una mujer impossible,
1: sí.
0: Aquella Esta noche no me acuesto, que cantava aquella famosa que era la Carmen Delirio.
1: No, aquella era La sábana sí, La noche de bodas.
0: Sí, sí, sí, el Carmen...
1: Aquesta l'he vista quan era joveneta jo amb els meus pares, va demanar un dia el d'allò Paral·lelo, i la varen fer, i era guapíssima.
0: Sí, sí.
1: La noche de bodas, ja no me'n recordo,
0: sí,
1: ara no, perquè...
0: Que hi hagi en tu cama colxa de seda,
1: sí. Silencio también se puede querer una cosa
0: sí,
1: així.
0: Sí, sí, perquè és clar, en silencio se aman también.
1: No, también, ho veu.
0: I pues sobretot també...
1: Dia, busqui-la.
0: I Sabanitas de Hilo, de Suave Seda, també hi havien d'haver.
1: Sí.
0: Que la vedet Carmen Delirio...
1: Era molt guapa.
0: Corrien rumors d'aquest...
1: No, segur que ho era.
0: Que tenia un flert
1: sí,
0: amb el governador civil,
1: sí.
0: L'excel·lentíssimo senyor Baez Alegría.
1: I el varen destinar fora perquè no fos un escàndol.
0: Sí, perquè...
1: I el varen fer casar amb una altra senyora que ja sabem qui és.
0: Però el senyor Baez Alegría, per potser...
1: No, era un altre.
0: No, el senyor Baez Alegría, aquest governador, per potser allò que diuen un desgravi,
1: sí.
0: Va anar a la professó que es feia en la Setmana Santa, i llavors era època o venia la Setmana Santa, o una professora de Corpus o el que fos, i anava amb un ciri ben gros perquè el veiessin en la tarda del professor. I els estudiants amb un llençol varen posar por la tarde, cirio, i por la noche, lirio.
1: Ah, molt bé. Però també es deia un altre senyor, que ara no vull dir el nom, però també tenia un flert amb aquest altre senyor, que era, va arribar a ser també molt important.
0: Ara me'n recordo que diu no vull dir el nom, en les pel·lícules d'en Cantinflas hi va haver un sketch que deia no quiero decir el nombre, pero lo estoy mirando.
1: Sí, no, va ser famós, ara ja és mort, pobret, sí, sí. Sembla, no me'n recordo ja.
0: Doncs ja ho mirarem de posar.
1: No l'entretenc més, ni li vull entretenir més el...
0: Sí, perquè ara vindrà la golondrina mensajera, que em va demanar la senyora Immaculada. Que aquesta...
1: La meva amiga de l'alma, que la, mira, la Immaculada, ella no ho sap i sí que ho sap. Me l'estimo molt, perquè s'ho mereix. És una persona encantadora.
0: I
1: molt sàvia i molt intel·ligent.
0: I farà el sant pel proper desembre.
1: Sí, ja la felicitarem, oi?
0: Ah, sí, i tant.
1: Vinga, una abraçada ben forta, senyor Pons.
0: Vinga, moltes gràcies de trucar.
1: Vinga, bona cosa a la
0: seva senyora. Sí, ja seran donats.
1: Gràcies,
0: doncs,
1: passi-ho bé, passi-ho bé.
0: Passi-ho bé, doncs ara sí, anirem per la golondrina mensajera, que no recordava bé la Immaculada, que ho cantava, o sigui, hi ha diferents versions, però en veu femenina, ella va dir podria ser la Lolita Garrido, no, era la Lolita Sevilla. Lolita Sevilla, que era, no confondre-la amb la Carmen Sevilla, que es va fer famosa arreu d'una pel·lícula que es titulava Bienvenido Mr. Marshall, que era sobre l'ajuda que feien llavors els aliats al Plan Marshall, que ajudaven a les nacions europees que havien sigut ocupades pels nazis, però aquí no va arribar i van fer una parodia. I ella, amb uns 16 anys o 17, també hi sortia, la Lolita Sevilla, que hi ha l'anècdota aquella que la seva mare no la deixava ni però per res no la deixava en els estudis de gravació, allò en deien una carabina en aquell temps, una carabina severa i rigorosa, i allò, i sempre a la White amb la seva nena. Em sembla que ara això ja no, jo suposo que no s'estila, i anem per a la golondrina mensajera.

Doncs ara hem traspassat, i també quan canvia demanat la senyora Immaculada per la Conxita Piqué, No te mires en el río, doncs, que era d'una pel·lícula que es titulava Me casé con una estrella, doncs ara sentirem aquesta i després ja posarem La golondrina mensajera.

una mica dramàtic perquè el lletrista era un poeta famós, en Rafael de León, i el músic, o sigui, que va musicar aquestes cuples, era en Manuel López Quiroga, i llavors deia León i Quiroga, i de vegades eren tres, León i Quiroga i Quintero, Quintero, León i Quiroga. I ara, sí, ara passarem a la que havíem anomenat, o sigui, havíem anunciat primer, que era la Golondrina Mensajera, la Lolita Sevilla, que en aquí no sé si canta duet amb una altra figura que no ho diu el disc, o si no, ella posava dues veus, o sigui que hi havia de vegades un procés que ho gravaven i llavors ho tornaven a gravar posant una altra veu, diguem, més baixa o més alta. I em sembla que ho feia tot la Lolita Sevilla aquí. Sentim-ho.

doncs era la melodia del que havia demanat també la senyora Immaculada, Golondrina Mensajera. I ara anirem un altre balset, perquè això era ritme de vals, vindran un altre balset, però és un balset francès, el vals dels petonets. El vals dels petonets, que hi havia hagut un vocalista que era Henri de Caire, i aquesta gravació és de 1942 a França, que aleshores estava ocupada pels nazis, no tota França, mitja França, i l'altra hi havia el règim col·laboracionista del Mariscal Pétain. I passava que llavors estaven tan oprimits i passaven

vals dels petonets, que en aquella època també, ara ja han canviat les costums. El dijous era el dia dels xicots, anar a casa de la promesa, a veure la promesa, ja eren promesos oficialment, perquè hi havia hagut primer unes cerimònies o uns aconteixements previs d'anar a demanar la mà, que això ja queda a la llunyania dels temps, anar a demanar la mà de la xicota, i llavors ja... Poder també hi entrava algun petonet, però havia de ser petonets amagats, bois sent promesos. I hi havia una senyora que el seu fill deia, ai, quan torna de casa de la promesa, torna com mig desmanegat, perquè li va detectar que eren petonets xuclets el que portava, tots uns morats a la vora del coll, i diu, un dia vindrà desmanegat, tant de xuclets. Sí, eren històries d'aquelles que ara ja avui el dia això ja és pecat a minuta. I ara vindrà el Quinteto Tropical. El Quinteto Tropical que deia que volia ser guacamaya, però no de las azules, per a salir con miñata, sábado, domingo y lunes. La nyata volia dir la meva xateta, la nyata. Doncs sentim-ho, això.

Son, sí, que dile que cuando se bañe, que se corte bien las uñas, chinita, para que no me arañe. Es veu que també de vegades hi entrava alguna esgarrapada, més a més de petonets. I ara, que deia que si era ser guacamaya, que són aquelles aus exòtiques que venien, com els papagaios, que els portaven d'Amèrica, els indianos, bé, ara ja n'hi ha per tot arreu, però llavors era com unes aus exòtiques i eren privilegiats que podien tenir un lloro, un guacamayo o... I ara portaré una melodia d'aquella senyora que estava a Cuba, que de fet hi va anar, la cocanta, la Estrellita Castro, va anar a Cuba i llavors va gravar una melodia de quan havia de retornar i que també portava tota la sèrie de coses que portava de, o sigui, dels aquests països tropicals, que devia portar una ombrella i després devia portar alguna gàbia i devia portar moltes coses, i era quan ja anava de retorn, i per això el títol és Vámonos pa Cáiz. Ja marxem de l'Havana, tornem cap a Cáiz. Doncs també ho recordarem. Vam.

0: eren les coses de l'Estrellita Castro. I ara vindrà una orquestra anglesa, l'orquestra Harry Roy, amb una melodia infantil humorística anglesa que, si parem atenció, i segurament si ho escolta la senyora Magabri, ho recordarà. Ho recordarà perquè els primers compassos musicals els varen fer servir, que van descobrir aquesta cançó, es veu, que ja feia anys que rodava, els famosos Dalmau i Vinyes, de la campanya benèfica, per posar-la com a presentació abans d'actuar ells de cara al micro. Els que havien viscut la campanya benèfica, quan sentin les primeres notes, ho recordaran. Per l'orquestra anglesa Harry Roy i música infantil.
1: Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra.

Doncs una rítmica cançó infantil a ritme de foxtrot. També hi ha, això hi ha plogut. I ara la cantant francesa Lynn Renault, que després se'n va anar a Las Vegas i allà va triomfar en aquelles sales de festes i de joc. Li van fer uns contractes i allà es va quedar. I havia gravat tot tipus de melodies. I llavors em va sortir una de molt maca, ritme de vals lent, que el títol és Vaya con Dios. I el Vaya con Dios també va fer la seva versió, la Lynn Renault.

doncs una versió més del famós Vaya con Dios, a la francesa aquesta vegada. I ara vindrà el vocalista per excel·lència dels anys 40, en Rafael Medina, que a mi m'havia explicat una anècdota que una vegada, perquè era molt tocat i posat, era molt, i el van anar a buscar en l'orquestra uns taxis a l'estació perquè quedava lluny del poble, i un dels taxistes: tu eres el Medina? Tu eres el Medina? No, senyor, no, jo soy el senyor vocalista Rafael Medina. Ah, bueno, bueno, ¿y estos son los músicos? No, señor, no, estos son los señores profesores. Medina era així. Doncs va gravar una melodia que es va vendre molt de discos aquell temps, el Vals de les Veles. A veure si ho recordem.

ara ja ràpidament posarem l'última melodia per avui, que hi havia un conjunt que eren els Chacareros, i el disco deia Un viaje por el norte, i amb el viaje por el norte jo ja m'acomiado, i fins a la propera setmana, si Déu vol, adeu-siau.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu en certa manera és fer atractiu un patrimoni que potser de bones a primeres costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert i instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.
2: Ministrius de llars.
3: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
2: Ministrius de llars.
3: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Girona passa de 31 l'any 2004 a 106 esglésies evangèliques el 2026. Les comunitats atribueixen el creixement a l'arribada de persones procedents de Llatinoamèrica i a més fidels que busquen consol mental. Els vals de descompte tornen a Figueres amb debat al ple sobre com renovar la campanya. L'Ajuntament destina 100.000 euros a repartir dos vals de 10 euros per persona i Xavier Colomer defensa un sistema que retorni el 20% de cada compra per gastar-lo posteriorment al comerç local. L'Alt Empordà és la quarta comarca de Catalunya on han arribat més estrangers en els últims anys. 4 de cada 10 estrangers residents a Girona han arribat els últims 5 anys.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Continguts en xarxa.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Pendents dels ruixats que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada a les Terres de l'Ebre, però en general al matí de dissabte es presenta de treva. Amb molta nuvolositat, a partir de mig matí i migdia, sobretot, tindrem el creixement de molts ruixats davant de tot el litoral català que a poc a poc s'aniran endinsant terra endins, inicialment afectant el litoral prelitoral i compte perquè puntualment ho faran amb molta intensitat. A la tarda, els ruixats afectaran a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. També seran molt més aïllats, molt més esporàdics, però n'hi han acompanyats de tempesta. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè la inestabilitat encara no ha acabat. I tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres. I és que els valors més elevats en prou feines passaran dels 26-27 graus.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
11: Si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
12: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972255118.
13: Per trobar oportunitats cal tenir iniciativa. Determinats hàbits i comportaments són imprescindibles per sortir-se'n.
14: Marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
15: Mentalment se va fenomenal.
14: Venir aquí i desconnectar.
16: Pareu bé l'orella.
17: I parlant d'emocions...
18: 46.
19: Exacte.
20: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
21: Mestre Ferran Monegal, benvingut.
22: Oferida anteriorment.
21: Però tu que ets una persona que domines l'art de l'entrevista, per exemple, entre d'altres, puc aquí fer una entrevista poc agradable, Ferran.
23: Senyor Ostrell, la vida és ondulant, eh? La vida és ondulant, que deia el Michel de Montaigne. I ha de pensar que vostè ara, que està a dalt de la curva, tard o d'hora, anirà cap avall.
21: Però això li ha passat a vostè?
23: Sí.
21: Recentment.
23: Es refereix a la meva sortida del periòdico després de 31 anys. Sí. va arribar un moment que vam trencar peres i vaig demanar la resolució de la meva activitat laboral després de 31 anys. Ara està passant vostè, està molt excitat amb tot això de la bragueta del Juan Carlos. I tot això és molt vell.
21: Sí que és vell, perquè fa molts anys que se'n parla, no?
23: Sí, sí, perquè, miri, vostè té un col·laborador que jo aprecio i admiro molt, que és el Sergi Pàmies. La setmana passada vostè ja parlava de la bragueta del Juan Carlos i de la seva...
21: Vam parlar de la Fundació.
23: De la Fundació i de la seva depredació econòmica i el seu xanxullos. I el Sergi, que a vegades dona pinzellades molt sutils, li va dir: Ricard, tu parles d'això ara perquè interessa que en parlis. Li interessa a l'altre, al fill.
21: Sí?
23: Això li va dir.
21: Sí, sí, però és a dir, vostè creu que en parlem als mitjans perquè a la monarquia d'ara li interessa que es pugui parlar d'això?
23: Sí.
21: Si no li interessés, no se'n parlaria?
23: No. Com no es parla d'altres monarques que hi han hagut. Aquí a Catalunya vam tenir un virrei que també se n'emportaven els calés amb missals cap a Andorra. No he vist mai cap especial a TV3 sobre aquest tema.
21: Algun documental es deu haver fet, no?
23: No.
21: No?
23: No, especial sobre aquest tema no. Ara, el del Juan Carlos, ara interessa el Juan Carlos. Què sabem del fill? Però vull dir que és això, no? La televisió, nosaltres des de casa, tota l'audiència, ens plantegem mirar la pantalla, donar entrada a una sèrie de personatges que molts d'ells, si truquessin a l'interfono de baix,
21: no els deixaríem,
23: no els deixaríem entrar, però que ens entren a través de la pantalla, no? I es van desparramant per allà per la sala d'estar, no? I llavors ens enfoquen allò que a la tele li interessa. I el que no interessa, no. Mireu les manifestacions, sobretot. La posició de la càmera. Això és molt important. Quan una manifestació interessa que donar la sensació de que ha tingut èxit, que hi ha hagut molta gent, i hi ha poqueta gent, càmera baixa. Sobretot no fer panoràmiques altes perquè llavors es veu buit. Llavors les càmeres van avall i es veu tot un i arrederat una senyora i la Pepita i el Jaumet i sembla que hi són 14 i sembla una barbaritat. Quan una manifestació és important i té, llavors sí, amb la grua eleves la càmera i es veu tota la perspectiva del carrer, tot ple, no?
21: No, no, la mirada no és innocent, mai.
23: No, perdoni, la càmera és tramposa. I sempre hi ha algú darrere de la càmera que diu aquest plano, aquest no, aquest tema el toquem, aquest tema no en diem res. Mm. Això és la vida de la tele.
21: Clar, però vostè ha viscut durant molts anys, precisament, d'aquest tipus de televisió.
23: Sí, això és com dir-li a un corresponsal de guerra que viu de les guerres.
21: Salvant les distàncies. No estem
23: parlant del mateix. Jo sóc el corresponsal, he sigut 31 anys al periòdico corresponsal de guerra de la tele. No es pensi que no hi ha risc, eh? Encara que estigui assegut en un sofà a casa meva mirant la tele, l'impacte és brutal, eh? Impacte cerebral. Jo he tingut revisions periòdiques amb el psicòleg i els psiquiatres. Sí, home.
21: El fet de mirar televisió...
23: Home, pots acabar amb un frenopàtic. Si no t'ho prens molt tranquil·lament, exposició directa a la bèstia vull dir la pantalla de televisió, pot fer mal. De fet, fa mal, eh? Intoxica molt la tele.
21: Si vostè s'ha hagut de desintoxicar en algun moment de la televisió.
23: Sí.
21: Però vostè, per exemple, tothom té fòbies, no? O hi ha coses que t'agraden més personalment o no. En la crítica mai ha posat res de mania personal?
23: Miri, si d'alguna cosa n'estic orgullós i em sento orgullós d'aquests tants anys de fer l'article diari, és que mai he escrit una línia pensant en el meu benefici personal. Això avui ja és, no diré que és una raresa, però sí que comença a ser difícil. La situació del periodisme cada vegada més fràgil fa que doncs l'articulista a vegades utilitza la columna pel seu profit. Parla bé de fulano de tal, sobretot empresaris, sobretot productors de tele que et poden donar feina en el futur, no tocar amb aquest, no tocar amb fer articles. S'ha d'anar al contingut i al continent. no només què tal ho fa tal presentador, quina és la productora que ho produeix, sobretot amb televisions públiques, quan maneguem el diner públic. Recordi també de les martingales econòmiques que feia Televisió Espanyola amb el José Luis Moreno. S'utilitzaven programes de televisió per canalitzar diner públic.
3: O amb Bàrbara Rey, ara que en parlàvem, també hauria estat premiada, suposadament, per un programa de televisió.
23: I alguna productora aquí a TV3 també hi ha hagut.
3: Amb Bàrbara Rey?
23: No, amb el tema de canalitzar una productora que comença per UB, per B baixa.
3: Per B baixa?
23: Sí. Vull dir que tot això és el que he intentat explicar, que la gent sàpiga que no només és important que el plató estigui ben il·luminat. El plató estava mal il·luminat. Oh, quina crítica! Quina crítica! No, escolti,
3: entendre...
23: ben il·luminat per enfocar què? Per il·luminar què?
3: Per això vol dir que
23: li haig d'explicar que vostè
3: que sí,
23: molt.
3: Que sí. Però això vol dir que vostè ha fet molts enemics.
23: Sí. M'he dedicat a l'anàlisi crític de la tele i això m'ha provocat, sí. Doncs miri, amb aquesta casa, ara feia 23 o 24 anys que no trepitjava aquesta casa.
3: De veritat?
23: Sí. Sí. A l'època del seu amic Vincent Sánchez, director d'aquesta casa als anys de plom, va intentar transformar, que aquí va sigut la meva crítica durant 7 anys amb aquest artefacte tan virtuós, de com una televisió pública que paguem tots...
3: Vostè va sentir que no era part de la seva televisió.
23: No, jo vaig sentir que no era la televisió de Catalunya, era la televisió d'una part de Catalunya. L'exercici del periodisme comparat t'ensenya que llegeixes uns diaris i diuen està fugado, huido, fugat, i uns altres diuen està exiliat. Això depèn...
3: Sí, sí, i això és el que vostè també ha fet quan n'ha fet anàlisi, sí, de fixar-se en la semàntica, per exemple, que ho ha explicat.
23: Els informatius comparats és una de les coses que jo he vingut fent durant molts anys, de com a davant d'una mateixa notícia una cadena ens ven una cosa i una altra ens ven una cosa que és completament diferent, no?
3: Parlant del mateix fet, no?
23: Parlant del mateix fet. Vostè sap que hi ha dos tipus de corresponsal. Hi ha els que en diuen els empotrats. Alerta. I els que no estan empotrats. Això m'ho va ensenyar la Maite Carrasco, que li aconsello que un dia la convidi. És aquella corresponsal de guerra de noia freelance que amb 25 o 26 anys d'edat se n'anava a la guerra de Síria, es jugava la pell, s'havia de comprar ella el casc i l'armilla antibales perquè anava freelance, es jugava la vida. I llavors trucava a les teles i deia, tinc un petit reportatge de com estan matant, que això no ho ha filmat ningú perquè els que estan empotrats, els americans no volen que ho filmin. L'empotrat és aquell corresponsal de guerra que se'n va amb el passaport, diguem, o el permís de l'exèrcit anglès o nord-americà o de la OTAN.
3: I que li ensenyen la part que interessa.
23: El fiquen en un hotel, el van a buscar cada dematí amb un autocar i li fan un tour per allà on volen que ell vegi i que informi. Només... Aquests són els empotrats, doncs hi ha els altres. Convidi un dia la Maite Carrasco.
3: No, m'apunto l'idea.
23: A veure, hi ha una lectura complementària. Sembla ser, i això ho pot palpar vostè i qualsevol de vosaltres també, aquí s'ha instal·lat una idea una mica perversa, però que ha funcionat molt bé, que resulta que la gent entre 17 i 25 anys que no mirava la tele, que mirava el mòbil, que mirava TikTok i mirava Instagram i no mirava la tele, que resulta que ara de sobte s'hagin posat tots a mirar la tele, no m'ho acabo de creure. Però els registres d'audiències, a veure, aquí a Espanya només hi ha una central d'audiències, una, que medeix a tots segons uns aparatets que es veu que hi han. Vostè coneix algú que tingui un aparato a casa?
3: No.
23: Faci la pregunta.
3: Sí.
23: Faci la pregunta.
3: Hi ha algú que té algun aparell de Kantar? No.
23: Però algú podria... Algun sí sense saber qui ho diu,
21: no hi és, no s'està produint.
23: Però bé, aquí està la història. Intoxica molt la tele.
21: Ferran Moner, ha estat un plaer. Quan hi hagi programa de televisió, es compromet a tornar a TV3, que no passin 23 anys ara.
23: Bueno, veurem si volen que a la tele apareixi una persona de 77 anys.
21: Segur que sí.
23: Que això hi ha plataformes que no ho toleren.
21: Doncs si jo encara hi soc, segur que sí. Si no estic mort, esperem que no, el tornaré a convidar. Ferran Moner, moltíssimes gràcies.
23: Una abraçada, gràcies.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Hola, molt bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te.
5: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
6: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
7: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els avis Lluís.
3: M'ho imagino.
8: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
8: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
9: Cada dia fem un pas endavant.
5: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
0: És K25. K25. Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Vilasacre és la de casa.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
3: Menye, menye, menye, menye.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Hola, Javier. M'ha passat una cosa. Cap allà a les 7 va un cotxe per darrere i em fa moltes ràfegues constantment de les llums i avisant-me, que hi havia molt poc trànsit. Jo mirava, jo no notava res al meu cotxe, és un Smart, és nou pràcticament, i va perfecte, bueno, però jo dic, bueno, pues algú passa. Però és per la part de darrere, eh? O sigui, ell em feia llums de darrere, no de davant, que et dius, mira, tens les llums llargues, no. I bueno, tant és així que m'ha passat, al final m'ha passat, a poc m'ha passat, m'ha mirat, i jo he mirat, i he vist que era un cotxe fosc, i li he explicat a la meva filla el que m'ha passat. Diu, ai mare, diu, doncs a veure si tens una roda. Diu, no, que ho he mirat, filla, ho he mirat tot, i no, diu, pues no sé, dic, pues mira, no ho sé, era un cotxe blau marí fosc, i vale, era el 7:15. Noi, he arribat fins a casa, al pàrquing, veig el cotxe i no li passa res. Si per casualitat ho estan sentint o alguna cosa, si podien dir què han vist, perquè jo demà portaré el cotxe al taller, però és que no es veu res, he mirat el pàrquing, ni una, les llums bé, tot bé, tot bé, és que no ho entenc. Javier, només és això, fill meu.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vilasacre.
8: Doncs la meva opinió és un sistema que utilitzen moltes bandes de lladres per fer-te parar, volent fer creure que tens algun problema en el cotxe, i mentre un t'està parlant per un cantó, per l'altre t'obren la porta i et roben el que poden. No parar mai a la vida quan us facin llums, no parar mai. I de la manera que has trucat a la teva filla, truca a la policia i digue'ls-hi. El número de la policia sempre l'heu de tenir entre els primers dels contactes, els primers.
9: 107 de la FM.
10: De tota la vida.
11: Mare meva, quins oients que tenim.
12: Doncs sí, oients com cal.
11: Clar que sí.
13: Però què vols?
11: No, increïble. Abraçada gegant.
13: Us estimo.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: www.informaciosobreproductescapodensuposarrisc.cat.
5: Ara, per informar-te, orientar-te i assessorar-te sobre temes de consum, tens un web al teu servei. www.consum.cat, el portal del consum a Catalunya. Agència Catalana del Consum.
6: Generalitat de Catalunya.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Nou detinguts per una onada de grafitis en trens a Catalunya. Els Mossos resolen 53 episodis vandàlics arreu que han provocat més de 229.000 euros en desperfectes en combois ferroviaris. I és que hi ha joves que només pensen en fer mal, segons un revisor. Figueres invertirà 720.000 euros en la millora de la piscina municipal. A partir de mitjans d'octubre i fins al novembre es canviaran els finestrals que envolten la piscina, es repintaran els murs, es canviaran els filtres i s'afegirà un sistema d'ultraviolats per augmentar la qualitat de l'aigua filtrada. El 2027 serà el torn de la climatització amb el canvi del deshumidificador i les obres a una part dels vestidors. Molta gent pateix problemes de salut mental i no ho sap, segons els experts. L'actriu Mariona Esplugues torna al Festival Temporada Alta amb el monòleg d'autoficció Boja, que ja ha fet girar per tot Catalunya.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions,

A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Sun.
1: Notícies en xarxa.
2: Figueres es prepara per viure un canvi històric en la gestió dels seus residus. La ciutat estrena un nou servei de recollida que renovarà per complet la imatge dels seus carrers, posant fi a un model que feia 25 anys que funcionava i que havia quedat obsolet. La novetat més visible serà la substitució progressiva de tots els contenidors de la ciutat. En total, se n'instal·laran 1.043 de nous, que triplicaran la capacitat de l'anterior model. Aquests nous contenidors estaran oberts les 24 hores, sense cap mena de targeta, i incorporaran com a gran novetat la recollida de fracció orgànica i d'oli vegetal usat. A més, es retiraran definitivament els vells contenidors soterrats per evitar problemes de manteniment i salubritat. Per facilitar l'adaptació dels veïns, l'Ajuntament ha començat a repartir de manera gratuïta 20.000 cubells airejats i bosses compostables, que es podran recollir a les oficines municipals i als centres cívics. La redistribució de les àrees farà que el 90% dels figuerencs tinguin un contenidor a menys de 300 metres de casa. Juntament amb els contenidors, s'estrena una flota d'una vintena de vehicles més ràpids, sostenibles i eficients, que aniran acompanyats d'un pla de xoc de neteja intensiva als carrers. S'introdueix també un servei de prerecollida per evitar residus abandonats a la via pública i es reforça la freqüència de buidatge i de neteja dels contenidors amb aigua calenta a pressió. Pel que fa al sector comercial i industrial, es consolida el model porta a porta per alliberar espais de la via pública, un sistema que s'estendrà als polígons a partir de mitjans de novembre.
3: Saps que Ràdio Vilasacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
4: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
5: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
6: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
5: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
6: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep 669-469-330.
5: Aquest octubre, vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: informació, música, entreteniment. Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Crec que una flor no fa estiu i que som molts més que us escoltem del que diuen. Continueu així. Us diré que sóc una gran lectora. Us recomano La cartera de l'escriptora Francesca Giannone.
13: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
14: Truca!
13: Repetiràs.
15: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Quin tipus de bolígrafs fa servir? Aquests cards? El baratos, el que et regalen, el que et donen, el que pens, el que llences?
5: Quin què?
4: De què tipus de bolígraf ho fa servir?
5: De bolígraf?
6: De què?
5: Bolígraf.
7: Personal o la feina?
5: Quin què?
8: El Vic. El que més m'agrada són els que estan fets aquí, no sé què, donen una mica més, però també fa un que un altre.
9: Abans sí, quan estudiava sí, però ara me'ls donen. Ara me'ls donen per la feina.
8: Home, per la feina que tinc, lo despistada que sóc, em duren, però no les presto massa atenció. Ho deixo aquí, ho agafo, sempre porto bolígrafos per tot arreu.
10: Hòstia, bolígraf, diferents models, però el Vic potser és el més freqüent.
5: Vic, però a veure, m'has dit bolígraf?
9: Mm. El que trobes per casa. Normalment els porto a les butxaques aquestes i així també els perdo.
5: Tinc un que em van regalar, que mira, no l'hagués portat avui, que és així llarg, amb una floreta, rotllo flower power.
10: Sí, bé, havíem fet servir les plomes de tinta quan anàvem a l'escola, que era un mal de cap segons com. Però bueno, ara, malauradament ja no, llapis i poca cosa més, Fem servir ara llapis i bolis Vic i poca cosa més.
11: I més com que dura molt, vull dir, tampoc és que faci servir molts bolis, Però escull les notes de la compra i ja està. I les notes de la dona que li dic que marxo de casa, iau.
10: Punta fines també a vegades, que sí, també, que ara en fan aquests els pilots, oi? Aquests.
12: Jo és que no sé escriure.
5: El primer que trobo, bé, no em porto cap, no em porto cap, hosti. El primer que trobo, Vic, per exemple.
4: Sí.
5: Bé, vale, no entenc de marques.
13: Jo no sé, un bolígraf normal, aquell.
4: El llapis, quin tipus de llapis fa servir?
12: Aquests de carbonet, tros de carbó de l'estufa i...
4: No tens un boli d'aquests de 200-300 euros, aquests tan guais que...
5: Jo no, sí, jo sóc una treballadora, com he dit, tinc un boli de 300 euros.
4: És el que llueix, això.
5: Ja, però és que jo no llueixo. No. Simplement, no.
14: El que trobo per casa.
4: Bolígrafo?
7: Pues el que trobo, no tinc una marca en concret.
5: Ja està.
7: Bueno, personal, el cross o el com es diu aquell que és...
5: És que ni idea.
7: Hòstia, aquell que és negre, que està famós.
5: És així, rotllo... Això, flower powers. Ah, no, jo tengo ese, y ya me vale.
7: I últimament m'han regalat aquest, que no sé quina marca és.
13: Tant me fa el Vic com el... Però és igual, que és els que ens donen a la caixa, ens donen uns bolis i fem servir aquests normalment, I si no, mira el que tinc a mà, els Vic.
7: No sé com us diu, però m'han regalat aquest i va molt bé. Aquest, que porto personal.
6: Jo d'aquell normal, un bolígrafo que escrivi, però...
4: Quin tipus de bolígrafo feu servir?
6: Quin tipus?
4: De bolígrafo.
6: Jo un VIP tota la vida.
13: Per què? Que regala bolígrafos o què?
7: I a la feina, doncs pues, mira, no sé.
6: Un bolígrafo que escrivi, però...
4: Comprem mai cap bolígraf d'aquells bons, aquells que valen 3 o 400 euros?
13: No. Jo no estic en condicions de comprar aquests bolígrafos tan cars,
4: N'hi ha,
13: Ja ho sé que n'hi ha, ni de més cars, ni els dos i tot.
4: Roben els bolis?
7: Sí, és una mania que hi ha, no sé per què. Roben.
6: Sí, bueno, però és el que hi ha, és el que surt més econòmic.
7: Hi ha un mercat de bolígrafos, de canvi de bolígrafos de llocs, però per les bones, no pel fet de robar, ben bé.
4: No t'ha passat mai la tinta, allò que et queda la tinta passada?
8: No.
4: Quina sort.
8: No.
5: Sí o no?
6: Un bolígraf que escrivi, prou.
8: No. Algú més?
13: Vale. Però per escriure 4 números que faig a casa, ja en faig de números, ja. Però els faig perquè em surtin els comptes cap de mes, m'entens?
4: I surten?
13: Sí, encara me'n sobren.
4: Oh, mira que bé!
13: Oh, clar que sí. Som molt rotiva.
6: No era tan dolent, jo. No, segur.
13: La gràcia és que t'arribin i sapiguer fer números. Per això et dic que de números en faig.
15: Les gràcies tenen a saber.
13: Però no d'això. Diu que no té més el qui, com ho diu?
9: Sí, els perdo, però ja et dic, com els donen de propaganda, tampoc acostumo a comprar-ne, ni... De fet, no els hi faig gaire cas.
6: Els d'asfalt són diferents dels de terrors.
13: Bueno, què? Ja em diràs quin dia, o qui em va sortir un aquest dia.
6: Sí, és molt tranquil.
13: Em va seguint.
15: A on heu dalt la plaça?
13: M'ho haguessis dit, que em quedaria maquillat, almenys.
4: No li cal.
13: No em cal? Bueno, doncs, vinga.
6: A veces me dan algunos, sí, en el estanco, cuando compro tabaco y eso, me regalan alguno. Pero normalmente los compro. Aquí pots deixar el cotxe obert i pràcticament és difícil que te'l toquin. És un altre món.
13: Bueno, ja estic bé, no?
6: A mi em tindrien de deixar-me anar 24 hores i me'n sobrarien 23 per arreglar aquest país. Imagina si ho tinc clar.
13: Bueno, ja ens en podríeu regalar un de bolígraf, d'aquests de 3.000 euros. Bueno.
6: Un bolígraf que escrivi, prou.
13: Ah.
4: No, jo els perdo tots.
13: Que ja ens firmes, no? Ja ens fotrai.
15: Va, no ets a sortir.
16: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.
3: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.
17: Me gusta andar, pero no sigo el camino. Pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano, muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron. Y los abrazos que me dan mis hermanos.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: Fatima.
1: Bar Cafeteria La Bahia, per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.
2: Apuja el volum.
3: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.

0: Alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint. Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Ani Rodari.
2: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
1: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
2: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
3: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que dansa que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
4: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.
5: Per al 107 de la freqüència modulada,
6: passió per la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
2: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
1: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF a l'estació de França per treballar colze a colze en aquestes incidències.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: El segle XIX ha sigut molt important en la història del vi i fonamental per dues de les regions més prestigioses, Bordeus i La Rioja.
2: Joaquim Vila.
1: A Bordeus, el 1855, es va fer la classificació oficial dels xatós del Medoc, Graves i Sauternes, i a La Rioja, la segona meitat del segle XIX, suposà la modernització i l'aparició de la indústria vitivinícola amb els cellers centenaris que avui coneixem. El 1868, la filoxera apareix a França i en pocs anys devasta tota la vinya. Aviat, els tractants de vi francesos fixen els seus ulls en Espanya per proveir-se de vi i zones com La Rioja s'hi veuen molt beneficiades de la desgràcia del veí. Si bé es té constància de que al segle XVI ja s'exportava vi de Rioja des del port de Bilbao a països com França, Itàlia o Flandes, no és fins a la segona meitat del XIX, amb l'aparició del tren i també de nous mètodes d'elaboració, quan es funden les bodegues avui centenàries. Cap a l'any 1890, la superfície plantada de vinya era a La Rioja fins i tot superior a la d'avui en dia. Però aquesta bonança generalitzada també en altres zones vitivinícoles de la península s'acabaria el 1892 amb l'aparició a França d'un cànon proteccionista que gravava el vi importat d'Espanya. Mentrestant, a França, el 1855 els negociants de Bordeus decideixen fer una classificació dels millors xatós del Medoc, Graves i Sauternes, ordenant-los segons la seva qualitat, excel·lència i també preu en premiers crus, segons, tercers, quarts i cinquers crus classers. Aquesta classificació valorava al màxim 4 vins, els mítics Chateau Latour, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Margaux i Chateau Haute-Brion. Des de llavors, tan sols un canvi. El 1973 s'afegia el quartet mític i ascendia de categoria el Chateau Mouton Rothschild. A Sauternes, tan sols un vi arribava al lloc més alt. El mític Chateau d'Yquem era qualificat Premier Grand Cru.

0: Permila Radio es una forma de conectarte a la imaginación a través de la parábola. Es la única forma que sense imatges ens transporta a un viatge que ens fa pensar.
1: Jo des de sempre he volgut ser periodista gràcies a la ràdio, perquè des de ben petit sempre l'escoltava a casa.
2: Per mi, la ràdio és tota una experiència on he conegut persones molt interessants i molt especials.
3: Per a mi, la ràdio, si tuviera que buscar una palabra que definiera lo que es la ràdio, seria màgia. Corto, pero se entiende. Un besazo.
4: Sempre tive moitísima inquietude por a comunicación na ràdio. A música, o intercambio, as comunicacións, as entrevistas.
5: Hello again, Be Good on Your Radio. La ràdio és connexió, emoció, informació, devoció. Compartim moments incombustibles.
6: La meva afició per la ràdio comença als 9 anys. A partir d'aquí comença la meva afició per la ràdio i per la radiofórmula musical.
7: La ràdio és vida, la ràdio és comunicació, la ràdio és comunicació humana.
8: Per mi la ràdio és molt important perquè mantenim viu l'esperit de la música dels 80.
9: Per a mi col·laborar em supone compartir bons moments amb companys i companyes i poder crear.
10: És compartir amb els companys i els oients uns moments màgics.
11: És posar-se en la pell.

0: de la gent que escolta la ràdio en mil i unes circumstàncies i dir, volem estar amb vosaltres mentre fem ràdio. I és un repte a nivell de producció, a nivell tècnic, extraordinari de tota la casa, per anar als llocs on la ràdio està viva, que al final és com la rep la gent, no?
1: A l'acabar una entrevista, no ens vam adonar que encara estava en antena i llavors es va sentir tot el que vam dir.
2: Què és la ràdio? Doncs la ràdio és compartir.
3: Per mi la ràdio és màgia.
4: Per mi la ràdio és proximitat amb les persones.
5: La ràdio per a mi és compromiso.
6: Quan era un nen, per mi la ràdio era un joc. D'adolescent, la ràdio era un entreteniment. I ara, que sóc gran, és una manera d'entendre la vida.
7: La ràdio és companyia.
8: La ràdio és formació.
9: Per a mi la ràdio és imaginació.
10: La ràdio és addicció.
11: La ràdio és una oportunitat.
12: La ràdio és pura màgia.
13: Per a mi la ràdio, multicultura.
14: La ràdio per mi és una gran passió.
15: La ràdio és participació.
16: La ràdio és informació.
17: Per mi la ràdio és afició.
18: La ràdio en una sola paraula és difusió.
19: Una definició de ràdio. Per a mi és diversió e intercanvi.
20: La ràdio és emoció.
21: La ràdio és ràdio de Sacra, 107 FM.
2: Si encara el grup es manté viu.

0: ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: i ara demana un desig.
1: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guardar plegada sota el teu escriptori i també estalviar espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps, mecànica o elèctrica. Tu tries.
2: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem!
3: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera, la carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.
7: T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
8: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
7: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
8: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrenys. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a llançar. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de mestres, amb Montse Poblet.
3: Avui parlem de...
4: El taller que l'escola Mas Masó de Salt, al Gironès, fa un parell de dies per setmana amb les famílies que volen aprendre tècniques per donar un cop de mà als seus fills en les feines escolars. Veurem com els forma la Lídia i xerrarem amb la Sandra García, la coordinadora del projecte, perquè ens ho expliqui bé. Són les 3 de la tarda, hora que els nens entrin a classe i els pares i les mares també.
5: Passa, per favor.
6: Hola.
5: Hola.
7: Estem a Salt, és una escola amb un 90% d'immigració i, bueno, hi ha famílies amb nivell d'analfabetisme, amb un alt nivell, tenen poc coneixement de com va el sistema educatiu d'aquí i després tenim famílies que no, que saben perfectament tot com funciona però volien participar també una mica del taller.
4: Com heu arribat fins aquí?
7: Des de l'escola posem bastant d'esforç en que els nens vagin avançant i pensàvem que des de casa també ens havien d'ajudar una mica i a vegades donava la sensació que potser no et podien ajudar perquè no sabien massa com ajudar-te, no?
8: Aviam, jo mateixa em vaig posar en aquest grup perquè aviam, la meva filla li costava i li costa una mica, ara ja no tant, de fer els deures, de posar-se a llegir un conte, perquè es cansava molt aviat. Llegia dues o tres línies i mama, ja estic cansada.
4: Què feu exactament?
7: Hi ha una tècnica que els ensenya doncs, activitats que poden fer amb els seus fills i després deixem també que tinguin un espai els pares i els nens amb un ambient tranquil, perquè a vegades també a casa hi ha altres germans petits, doncs donem-los un espai com és la biblioteca de l'escola, en què puguin fer aquestes activitats i els deures amb els seus fills.
9: Què farem dins la classe? Què farem?
10: Els deures.
9: Què deures? Explica-la, què deures?
10: De medi.
11: Sí, escolteu.
10: De català.
11: Una cosa.
10: De castellà.
4: D'aquí una estona s'hi posaran, però de moment el que estan en ple procés de formació són els pares.
11: Tenéis que haceros primero socias, sí, o socios, vosotros, sí, vosotras, de la biblioteca.
8: O del niño, sí, o el niño o la niña también, lo mismo.
11: Sí, lo mismo.
8: El niño también se lo puede hacer.
4: Ja veig que avui va d'aprendre a utilitzar la xarxa i la biblioteca pública, però què més els ensenyeu?
7: Quines activitats fem, vols dir?
4: Sí.
7: Doncs la tècnica els ensenya activitats més aviat lúdiques, de llengua, de matemàtiques, com per exemple pot ser el simple fet de llegir un conte i que el pare doncs, li vagi fent preguntes sobre aquest conte o a vegades llegir endevinalles, fer sopes de lletres.
4: Dóna'ns més idees perquè la resta de pares també sapiguem com podem donar un cop de mà als nens a l'hora de fer els deures.
7: Per exemple, amb el tema de l'agenda o dels deures, fitxa de llengua. Què vols dir amb això de fitxa de llengua? Quina fitxa és? Ja fas que el nen també s'organitzi, pensi.
4: I per ajudar-los amb les mates?
7: Que t'expliqui una mica el resultat. Què has fet aquí? Has sumat? I per què has sumat? I ell que verbalitzi una mica per què ha fet aquest procés.
4: Tot això de 3 a 4 a la tarda amb els pares, però després també treballeu amb els nens, no?
7: Un cop sona la sirena a les 5, els pares ja estan a dintre la biblioteca, hi han 10 minuts de rebuda i després fan primer aquesta activitat així més lúdica, que els expliquen els propis pares, durant mitja horeta, 20 minuts, i després fan els deures. Miren l'agenda, quins deures tenen per l'endemà i es posen a fer els deures fins les 6.
2: Bloc de mestres, amb Montse Poblet.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: people.
1: I parlant d'emocions.
2: 97.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Sardanes a la vostra ràdio local.
5: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
6: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
7: Informació, música, entreteniment.

0: Més de 3.000 professionals de la sanitat pública van ser víctimes l'any passat d'agressions al seu lloc de treball. El Departament de Salut prepara una llei per protegir aquests professionals que inclourà sancions pels agressors. L'atenció primària concentra més del 60% d'aquestes agressions i a continuació venen als hospitals. La gran majoria, al voltant del 90%, són agressions verbals i la resta físiques. Són dades de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari, que també ha detectat que la majoria de víctimes, 8 de cada 10, són dones. Davant d'aquesta situació, la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbe, demana protecció legal.
1: Estem reclamant des del Col·legi de Metges de fa un temps una legislació que sancioni aquestes conductes, que siguin sancions dissuasòries i que siguin d'aplicació tant en l'àmbit públic com privat.
0: La nova normativa es podria aprovar els propers mesos. Més de 3.000 professionals de la sanitat pública van ser víctimes l'any passat d'agressions al seu lloc de treball.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure...

0: Tireu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Sóc jo, que vaig anar a... era just el premi que em va tocar. Ja els vaig saludar de part teva. I sí, sí, molt bé, em va agradar molt. Per repetir-ho. Bueno, doncs pues nada, pues saludar-te i a tota la gent de la ràdio. Vinga, un besit.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Radio Vilas.

Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluita? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam Intermón.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Tanca els ulls.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui us farem un tastet especial i us direm què vol dir estar en antena. Sabeu què vol dir estar en antena? És l'expressió usada per indicar que en aquests moments s'està produint una emissió radiofònica. Es refereix al programa que s'està transmetent. Vinga, que d'aquí 10 segons estarem a l'antena. S'usa normalment amb els verbs estar, posar, sortir, etc. També podem dir que estem a l'aire o en directe. 5 minuts i estem a l'aire. L'expressió estar en antena o tenir l'antena posada ha agafat el sentit d'estar informat i podem dir que és sinònima d'estar al corrent o d'estar al cas d'alguna cosa. Així diem, la meva veïna sempre té l'antena posada, ho sap tot, està sempre en antena.

0: Notícies en xarxa.
1: L'economia del Pla de Lleida ha estat la que més ha crescut a tot Catalunya el 2025 gràcies a l'impuls de la construcció i del sector agroalimentari, segons Mari Comarcal del BBVA, Climent Sabater.
2: El valor de l'economia del Pla de Lleida s'ha enfilat a prop del 4% al 2025, amb la comarca de la Noguera com la que més ha crescut a Catalunya, per sobre del 5% gràcies a l'impuls del sector agroalimentari de la construcció. Segons l'autor de l'anuari econòmic comarcal del BBVA, l'economista Josep Oliver, l'evolució de les comarques de Lleida suposa un canvi en el model de creixement econòmic territorial i prenen així el relleu al territori gironí en el lideratge de l'avenç.
3: Apunta un cert canvi de model territorial. Entre 2019 i 2025, quines comarques han crescut més, dibuixen un arc que seria Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Osona, Bages, aquest eix.
2: El sector serveis és el que més ha crescut a tot Catalunya, concentra 3/4 de l'activitat econòmica per davant de l'avenç de la construcció i l'agricultura, que han mostrat un fort dinamisme contràriament a l'alentiment de la indústria i el sector exterior.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep! Sí i no.
6: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: És Ràdio Vila-sacra.
4: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.
1: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
2: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
1: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
3: No t'ho perdis.
4: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua. Però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Sigues la meva veu.

0: Comença a haver-hi nivell.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: consells per dormir saludablement. Dorms les hores suficients? Les persones de 18 a 64 anys haurien de dormir entre 7 i 9 hores diàries. Procura anar a dormir i llevar-te sempre a la mateixa hora, també els caps de setmana. Practica una rutina relaxant abans d'anar a dormir, com llegir o escoltar música. Evita l'ús de pantalles. Les migdiades poden aportar energia, però si a la nit et costa agafar el son, limiten la durada. Fes activitat física diàriament, però evita fer-la vigorosament unes hores abans d'anar a dormir. Adequa el dormitori amb una temperatura d'entre 16 i 20 graus centígrads. Evita els sorolls i l'excés de llum. Dorm en un matalàs i amb coixins còmodes. Un bon matalàs té una vida mitjana de 9-10 anys. Utilitza la llum per ajudar a gestionar el rellotge del teu cos. Evita la llum brillant durant la nit i exposa't a la llum del sol durant el dia. Evita l'alcohol, les cigarretes, les begudes estimulants i els sopars pesants a la nit. És bo acabar de sopar 2-3 hores abans d'anar a dormir. Un ambient tranquil, lliure de dispositius electrònics, ajudarà a preparar el teu cos per al repòs. Si no pots dormir, aixeca't del llit i fes una activitat que et distregui fins que et vingui la son. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: Duc pa sec al sac, m'assec on soc i el suco amb suc.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un poema preciós, ple de paraules precioses. El sentim?
4: Hola, sóc Samir Tanjaue. El poema que he escollit es diu Tardor i ho ha escrit Isabela Barriel. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Tardor, ens atrapa la tardor amb la pluja i la frescor, un cistell de rovellons, la magrana i la dolçor.
3: Moltíssimes gràcies, Samir, per recitar aquest poema que, com ben dius, és tan i tan bonic. Fins al proper Embaladits.

Sigui com sigui. No és cert això de que la bellesa està a l'interior. A la costa hi ha gent molt maca, també.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
11: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No?
12: Tens una enveja que no pots amb ella? Et menges per dins. I això et fa denunciar qualsevol cosa que tu no ets capaç de fer, sigui on sigui? Ets tan envejós i incapaç que no fas més que mentir i inventar sense res més que realitzar? No et preocupis, tenim la solució. Pastilles Festa Fotre Gust Figa. Potser no et calma l'enveja, però podràs xupar que segur t'agrada. Llegeixi atentament les instruccions d'ús i consulti amb la seva psiquiatra.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: En el 107 de la FM...

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà és la quarta comarca amb més residents estrangers establerts en els darrers 5 anys. Lloret de Mar és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més proporció de residents arribats a Catalunya durant els darrers 5 anys, amb un 24,1% de la població incorporada en aquest període. Cadaqués reivindica el comerç local com a patrimoni viu amb aparadors en cadaquesenc. 9 establiments s'han sumat a la comerciada per reivindicar les botigues com espais de comunitat, identitat i vida quotidiana. Més de 1.500 comerços de 32 municipis de Catalunya participen a la comerciada 2026. L'oli de Can Font, de l'Empordà, triomfa al Japó i és reconegut entre els 500 millors del món. L'explotació agrícola de Pedret i Marzà aconsegueix una medalla de plata a l'Oliva Japan 2026 i entra la prestigiosa Guia Flor Zolet.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Continguts en xarxa.
3: Ara un xic de cultura.
4: Una altra vegada. Una resposta incorrecta. Una amiga perfecta. Una roba còmoda. Una pobra noia. Veieu quins errors hi ha aquí? És un clàssic, molt clàssic, que els que parlem català oriental ens equivoquem a l'hora d'escriure les es i les as atunes. Esclar, nosaltres fem vocals neutres que no sonen ni a ni e. El so e es pot escriure tant amb una e com amb una a. Per això, a vegades se'ns oblida que les paraules altra, correcta, perfecta, còmoda i pobra s'escriuen diferents si són masculines que si són femenines. Van amb e final si acompanyen una paraula masculina. Un altre cop. Un exercici correcte. Un amic perfecte. Per contra, si acompanyen una paraula femenina i, per tant, són femenines, s'escriuen amb a final. Una altra vegada. Una resposta correcta. Una amiga perfecta. Gent que feu neutres no sempre acaben amb e. Si els escriu sempre amb e, tururut, català suspès.
5: Digui? Sí, sí, servei 24 hores tots els dies de l'any.
6: Que ràpid que s'acaba el que és bo.

0: I parlant d'emocions...
1: 28.
2: Continguts en xarxa. La bona cuina.
3: Josep Maria Blasi.
4: El carquinyoli és un dels dolços típics que tenim a Catalunya que està en una mena de perill d'extinció. D'estar omnipresent a la capsa de galetes de moltes cases, ha quedat bandejat per la pressió de l'oferta de productes dolços que la seva gran qualitat és que s'anuncien per la tele. Aquests dolços de construcció que semblen rajols o totxos, com els qualificava en Vázquez Montalbán, eren el complement ideal de la copeta de birranci o moscatell quan es rebien visites a casa. Pràctica que també ha desaparegut. La presència del birranci sembla obligada per poder estovar la fermesa del carquinyoli i donar cert avantatge a les dents en la confrontació. Els carquinyolis de l'Espluga de Francolí tenen una data de naixement. Sembla ser que són de l'any de les Tres Carbasses, el 1888, any de la primera exposició internacional de Barcelona. Amb denominació d'origen comarcal, el carquinyoli és un bon motiu per anar a la Conca de Barberà.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: Notícies en xarxa.
1: Figueres es prepara per viure un canvi històric en la gestió dels seus residus. La ciutat estrena un nou servei de recollida que renovarà per complet la imatge dels seus carrers, posant fi a un model que feia 25 anys que funcionava i que havia quedat obsolet. La novetat més visible serà la substitució progressiva de tots els contenidors de la ciutat. En total, se n'instal·laran 1.043 de nous, que triplicaran la capacitat de l'anterior model. Aquests nous contenidors estaran oberts les 24 hores, sense cap mena de targeta, i incorporaran com a gran novetat la recollida de fracció orgànica i d'oli vegetal usat. A més, es retiraran definitivament els vells contenidors soterrats per evitar problemes de manteniment i salubritat. Per facilitar l'adaptació dels veïns, l'Ajuntament ha començat a repartir de manera gratuïta 20.000 cubells airejats i bosses compostables, que es podran recollir a les oficines municipals i als centres cívics. La redistribució de les àrees farà que el 90% dels figuerencs tinguin un contenidor a menys de 300 metres de casa. Juntament amb els contenidors, s'estrena una flota d'una vintena de vehicles més ràpids, sostenibles i eficients, que aniran acompanyats d'un pla de xoc de neteja intensiva als carrers. S'introdueix també un servei de prerecollida per evitar residus abandonats a la via pública i es reforça la freqüència de buidatge i de neteja dels contenidors amb aigua calenta a pressió. Pel que fa al sector comercial i industrial, es consolida el model porta a porta per alliberar espais de la via pública, un sistema que s'estendrà als polígons a partir de mitjans de novembre.
2: A Ràdio Vilasacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Planeta Terra. 510 milions de quilòmetres quadrats. En cotxe podries recórrer-la en 80 dies. A peu en 11 anys. Però, per molt lluny que vagis, sempre tindràs un acompanyant incondicional. Si tu et mous, nosaltres també.
4: Radio Vilasacra.cat, on vulguis.

0: suenen las bandas.
1: El programa dels dimarts a mitjanit.
0: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
2: María, ausents?
3: Que si sento què?
2: L'amor, les papallones.
3: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
4: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia. Cultura.
5: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut. Va, per favor. Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
6: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
5: Anem?
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
9: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de la

0: Què necessites avui?
1: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza les caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.
2: Es evidente que existen otros mundos.

0: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: RadioVilaSacra.cat.

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.
1: Mama, és un cos que aquí m'ha dit que tu mama és un cos.
2: Molt bé, no?
3: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
4: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
3: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610 93 64 65. 610 93 64 65. Truqui i veurà el resultat.

0: los sensors de la freqüència modulada. Surt el sol.
1: Papa, m'expliques un conte?

0: parlem del canvi climàtic perquè els experts internacionals en canvi climàtic exigeixen mesures urgents.
1: Els governs del món no estan fent el que la ciència del IPCC diu.
0: Els científics denuncien en un nou informe del panell intergovernamental d'experts en canvi climàtic que els governs no fan prou per resoldre una crisi que representa una amenaça per al benestar dels humans i la salut del planeta.
1: Les emissions estan continuant augmentant i molt ràpidament.
0: L'informe d'aquests experts climàtics de l'ONU adverteix que les oportunitats perquè la Terra continuï sent un planeta habitable s'estan acabant per culpa de l'acció humana.
2: Perquè la dinàmica que hem iniciat durarà centenars d'anys. Per exemple, doncs, el desgel, sobretot la temperatura atmosfèrica i la pujada al nivell del mar.
0: Carnicer proposa també prendre mesures individuals per frenar el canvi climàtic, com ara consumir productes que comportin baixes emissions o fer servir el transport públic.
3: Per si realment s'acaba el món, millor a prop d'una vila sacra.
4: Si hi ha un fi, Vila-sacra és el camí.
5: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
6: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora, no? Vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic. Com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu? Com diversifiquem l'economia? Com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat? Com podem continuar vivint aquí? I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, batxata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Ràdio Vila-sacra. Per veure...

0: sentir, escoltar i participar.
1: Informació, música, entreteniment.
2: ¿Cómo te gustan los chicos y eso?
3: Los chicos me gustan musculosos.
4: Muy bien, muy bien.
3: Has cumplido el requisito. Vale, me gustan amables.
4: Muy bien, muy bien.
3: Simpáticos, has cumplido el requisito también.
5: ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no...
6: Tranquilo, mantén la calma.
7: Bueno, no he acabado la frase.
4: Muy bien.
8: Y parlant d'emocions...
1: 79. Tiri, tiri, tiri.
9: Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Escolta.
3: I parlant d'emocions...
4: 59.
5: Mare meva.
6: Què fas? Em preparo pel festi.
7: Baixa la música.
6: Què dius, de festival?
8: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
9: Cada últim dijous de mes és superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Som d'aquí. Som de casa. Treballem per amor a la ràdio. Som Ràdio Vila-sacra. Gràcies per deixar-nos ser.
1: La millor resposta.
2: Mira aquest pis. Reformat, dues habitacions, dos banys, ben comunicat.
3: Però el preu és massa alt, no et sembla?
2: Em pensava que els preus dels lloguers estaven regulats.
1: Tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer? Saps què és una zona de mercat residencial tensat? T'agradaria consultar l'índex de referència del preu del lloguer? Si estàs buscant un pis i vols informar-te sobre aquestes qüestions i moltes d'altres, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: una cita de nens tertulians, tertúlia de reporters infantils. Hem anat a la sortida d'una escola i hem demanat als nens que canviarien, què canviarien de la seva escola. Atenció amb l'embolic, que si amunt, que si avall, que si fan llibreta, què és això de fer llibreta? Escolteu atentament.
1: Jo el que faria una cosa nova és posar un pis més.
2: Jo ficaria un pis menys.
3: Tindríem pati.
2: Sí, en l'altre.
1: No, perquè en traiem un dels que està pel mig.
4: No, traiem el de dalt.
3: No, el de dalt és el del pati de dalt.
1: Sí, llavors, quan acabem de dinar, no podrem anar a jugar al pati, tindrà encara un altre cop a baix i això.
5: Però farem llibreta.
1: Ja, perquè tenim llibreta primer. Però abans de fer llibreta anem a baix a jugar, bueno, vull dir a dalt, a jugar una mica. Si no tenim el pes de dalt, tindrem que baixar des de dalt de tot, a baix de tot, per anar a jugar i després tornar a pujar un altre cop.
6: No, perquè estem al pis de baix de tot.
7: Podríem anar a la placeta.
1: Val, però llibreta no és el mateix que anar a jugar, perquè llibreta tenim que estar tota l'estona sentats només dibuixant i anar al pati, podem córrer, anar a la placeta també i fer moltes coses.
8: Però podríem anar al pati de baix.
1: És el que hem dit.
8: Ja, però si traiem el pati de dalt.
9: La ràdio, quan tu vulguis.
10: 012, la millor resposta.
11: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
12: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
10: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
12: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
10: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.

0: participa amb nosaltres.
1: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
0: Repetiràs.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona entre les 10 de l'Estat, amb més càrrega de cooperació penal internacional. Va gestionant a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadurs, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
3: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
4: ¿Dónde está Radio Vila-sacra que se quite Sálvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Ara, tota la música dels 50 als 70.
1: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
0: Vine a

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: EAE Business School patrocina aquest espai.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: ¡Venga, ríndete ya!
4: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
8: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
9: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
10: A salvar el mundo.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: Ràdio Vilasacra.cat.
3: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Ens en dona més detalls la Berta Artigues Fontàs.
2: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
3: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
2: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai, així... I

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Llibres de ciència.
1: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
2: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
3: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra.

0: Ni les majories, ni lo viral, solen ser l'encertat, ni el més original. També, en això, el temps és jutge vital.
1: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: Cap de setmana memorable?

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Proximitat,
3: participació,
2: educació,
3: informació,
2: connexió,
3: companyia.
2: Cultura.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
8: És
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Al centre comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.

0: ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: La plataforma SOS Costa Brava es va construir a Pals el 4 d'agost del 2018 amb 18 associacions i entitats membres per lluitar per preservar el litoral gironí. Volem fer una valoració d'aquests anys d'activitat i per això tenim amb nosaltres l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot. Bon dia, Eduard. Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui.
2: Bon dia a vosaltres.
1: Us esperàveu en el moment de la creació que arribaríeu a ser el que sou?
2: Nosaltres confiàvem en que, efectivament, a la Costa Brava calia fer un pic d'alerta, calia fer i organitzar una aliança d'entitats i associacions ecologistes per tenir més força i per denunciar la situació crítica del litoral gironí. Eren 18 projectes que amenaçaven de nord a sud la Costa Brava i calia actuar fermament. Llavors vam fer

0: les 18 entitats que primer ens vam unir, vam aconseguir un important impacte mediàtic. Llavors, hem anat treballant 2 anys sense parar, complint el full de ruta d'aquest manifest, i estem aconseguint importants fites.
1: Són molts els projectes que heu anat aconseguint i dels que podríem anar parlant, però a nivell com a entitat, quin és el projecte que considereu que ha sigut més un èxit?
0: Quan es va constituir SOS Costa Brava hi havia una amenaça molt forta d'urbanitzar la cala d'Aigua Freda a Begur. Era una urbanització que afectava 70 hectàrees de bosc i molt potent, perquè es preveien 275 habitatges i 3 hotels. Allà es va mobilitzar molta gent en contra, que estava greument afectada pel projecte, i aturar aquest projecte potser és un dels màxims èxits de SOS Costa Brava. També la urbanització de Saguarda de Cadaqués, que és la joia de la corona, diríem, de la Costa Brava, una població espectacular, es anava a veure desfigurada si s'urbanitzava Saguarda, que és una muntanya just per sobre del sòl urbà, anant cap a Port Lligat. I en allà s'hi preveien també 104 habitatges i un hotel, perquè eren desfigurat la línia de paisatge de Cadaqués, perquè les pendents eren molt importants i es pujava més de 50 metres la línia edificada del poble. Per tant, es desfigurava. També s'afectaven, doncs, milers de parets de pedra seca, s'arrencaven moltes oliveres i tenia un gran impacte aquesta urbanització, que afortunadament també SOS Costa Brava, amb els Amics de la Natura de Cadaqués, hem aturat. I finalment també el tercer gran èxit, podríem dir que és l'aturada de l'autopista de la Costa Brava, l'aturada de la prolongació de l'autopista del Maresme, amb 3 carrils, amb túnels, amb viaductes, que pensava el govern portar des de el Maresme, diguem, afectant Blanes i Lloret, i entrant a 3 carrils, afectant 50.000 arbres o 55.000 arbres, 50 hectàrees de bosc, una infraestructura desmesurada que haguera destruït Lloret. I aquesta ha estat aturada per via judicial, diguem, que ho ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En aquí, però, estem amatents perquè, sorprenentment, inexplicablement, el conseller Damià Calvet i el govern de la Generalitat estan porfiant i intentant continuar amb aquest projecte desmesurat. I malgrat les 2 aturades judicials que ja han tingut, han aprovat un tercer projecte per intentar fer aquesta autopista. I aquí sí que estem una mica nerviosos i pendents de si aguantarem un cop més l'embat d'un govern que vol fer infraestructures que malmetran irreversiblement la Costa Brava.
1: Mm-hmm. Podríem parlar de moltes accions, l'aprovació inicial del Pla Director de Revisió de Sòls No Sostenibles, la moratòria urbanística amb la suspensió de llicències. Tots aquests projectes, què suposen per vosaltres com a plataforma i què suposen pel litoral gironí?
0: Bueno, que la moratòria urbanística va ser essencial. Nosaltres dèiem que la Costa Brava era el Titanic i si no s'actuava d'immediat, si no es feia una moratòria, tots aquells projectes que els planejaments preveuen s'anaven a executar d'immediat. En aquell moment era la tempesta perfecta. Nosaltres veiem, hi havia tot el capital del món comprant terrenys i pendents d'urbanitzar la Costa Brava, tots els fons internacionals. També hi havia tots els rics del món que tenien ganes de comprar alguna parcel·la emblemàtica, fos a Cadaqués o a Begur, mirant les meres, etc. I es tenia que actuar, i la necessitat era aturar les noves urbanitzacions, i això ho vam aconseguir al cap d'un any amb una aturada, una moratòria que va acordar el govern de la Generalitat. I exigíem un pla director perquè els 22 planejaments del litoral eren absolutament desmesurats, no responien al principi de sostenibilitat, i nosaltres vam quantificar que si els planejaments vigents permetien 250 noves urbanitzacions a la Costa Brava. Si no sortia la Generalitat al rescat, si no apareixia un pla director que per sobre, un superior jeràrquic en aquests plans municipals,

0: que per sobre modifiqués aquests plans i desclassifiqués massivament el sòl, és a dir, anul·lés, deixés sense efecte aquestes urbanitzacions previstes, vull dir, era el final de la Costa Brava. I també, afortunadament, el passat desembre de l'any passat, no?, vam aconseguir l'aprovació inicial d'aquest pla director. És un pla director que nosaltres diguem que no és prou valent, que es queda a mig camí, però que és cert que desclassifica 91 factors urbanitzables i en redueix 50. En falten 100 que estan en perill i amb les reduccions no en fem prou, però és un bon començament.
1: Com està la situació respecte a quan vau començar? Ha millorat? S'han generat nous problemes? Segueixen havent els mateixos problemes?
0: No, nosaltres diguem que el real coronavirus de la Costa Brava continua actiu i és urbanitzar i edificar-la. El coronavirus de la Costa Brava són els plans vigents. I ara per ara, aquells 22 plans continuen preveient aquelles urbanitzacions. És cert que el pla director en redueix unes quantes, però tot el planejament vigent en els 22 municipis de nord a sud són absolutament no sostenibles. Es continuen preveient urbanitzar tots els primers retalls de boscos i pinedes a la Costa Brava. El pla director ha entrat en allò que és més agressiu i és més evident i en sectors urbanitzables que encara no havien iniciat, no havien començat el seu desenvolupament. Són sòls separats dels nuclis urbans. I ara el gran problema de la Costa Brava són els plans en els sòls urbans. I nosaltres diguem, i hem fet un estudi per detectar que tots aquests retalls de boscos i pinedes a primera línia de mar estan afectats de mort, perquè seran tots urbanitzats i edificats. I posem exemples ben clars. Al Canadell, a la platja del Canadell, a Calella de Palafrugell, aquella pineda i la riera existent doncs serà canalitzada i la pineda desapareixerà i apareixeran 50 edificacions si no es canvia el pla de Palafrugell. A Tamariu, la riera de Masllor, a la capçalera, apareixerà una urbanització i un hotel si no s'hi fa res. Aigua Gelida, també a Palafrugell, els dos retalls de bosc que queden seran una urbanització de luxe de 33 xalets i un hotel. A Platja d'Aro, el front marítim que queda entre la desembocadura del Ridaura i el port provocarà, si no es fa res, que desaparegui la pineda on avui per avui hi ha un càmping i es construiran 400 habitatges. La pineda de la Fosca, l'últim pulmó que queda a la Fosca després d'haver afectat ja la pineda d'Angoi amb els blocs. Aquesta pineda acaba de ser aprovada en plena etapa de coronavirus, diguem, no? d'estat d'alarma, de confinament. Doncs l'Ajuntament de Palamós ha aprovat el projecte d'urbanitzar aquesta pineda, el projecte Vella Fosca. I aquesta pineda, si no es fa res, doncs ja hi apareixen diversos vials, 12 xalets i dos blocs amb 43 apartaments. I així podríem anar parlant. Podríem parlar de la cala de Calders, a Cadaqués, a Port Lligat, aquesta cala, que és una meravella i està envoltada d'olivets i parets de pedra seca. Totes aquestes zones que toca la cala es diu, són sectors urbanitzables que es diuen Racó de Calders, Turó de Calders o Soliguera. I encara més greu, potser, tot el front marítim entre Port de la Selva i Llançà, des del far de Saranella, serà urbanitzat si no es canvien els plans i s'executaran sectors doncs, de Saranella, del Cap de Vol, Roses 2, etc. I serà un front continu urbanitzat. Per tant, és essencial fer aquesta campanya per salvar els últims retalls de la Costa Brava, de les pinedes, els retalls verds, diguem, els retalls de bosc, i aquest és el gran objectiu que tenim aquest tercer any, no? D'intentar salvar aquests retalls de boscos de la Costa Brava.
1: Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, moltes gràcies pel teu temps per explicar-nos quina és la situació a la que es troba ara mateix la Costa Brava i esperem poder tornar a parlar aviat i que s'hagin resolt molt d'aquests aspectes que hem comentat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Ei,
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Si la sacra sense punxero e fa ema.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
3: Home, sí.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Al 60.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Faltan solo tres dies de campanya, tres dies. Ja no sé en què moment vivo.
2: No ho veieu? No ho veu tothom? L'únic que es podrà plantar davant de l'estat espanyol serà el president espanyol de l'estat espanyol.
3: Us en recordeu quan Pedro Almodóvar va guanyar un Òscar i va sortir aquella actriu dient Pedro, cridant com uns bojos?
4: Un instante te voy a dar la mano y te voy a dar un beso en la mano para que veas que es totalmente mentira.
5: Quiero hacer un llamamiento a estos familiares de los verdaderos exiliados para que voten a Ciutadans.
6: Uns dies que recordaran tota la vida.
7: En un pueblo de l'Empordà, en Girona, de nombre Vilamaya, gana Vox por segunda vez consecutiva.
8: Explica-m'ho demà.
9: Amb unes vies fèrrees. Birres no és una altra cosa. Amb unes birres...
8: No sé, què diu. Què m'estan dient? No? Què m'estan dient? No sé.

Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Girona passa de 31 l'any 2004 a 106 esglésies evangèliques el 2026. Les comunitats atribueixen el creixement a l'arribada de persones procedents de Llatinoamèrica i a més fidels que busquen consol mental. Els vals de descompte tornen a Figueres amb debat al ple sobre com renovar la campanya. L'Ajuntament destina 100.000 euros a repartir dos vals de 10 euros per persona i Xavier Colomer defensa un sistema que retorni el 20% de cada compra per gastar-lo posteriorment al comerç local. L'Alt Empordà és la quarta comarca de Catalunya on han arribat més estrangers en els últims anys. 4 de cada 10 estrangers residents a Girona han arribat els últims 5 anys.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes... Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
1: Els 60.
2: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: Festes del nostre territori. Sí.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Això és una nota de veu. Això és una microcol·laboració per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, saps què és el Digital Self-Harm? Molly Russell era una adolescent britànica que va morir amb 14 anys. Més tard, quan la seva família estava revisant els seus perfils socials, va descobrir les esgarrifoses publicacions que havia compartit a Instagram, mostrant conductes suïcides i continguts explícits d'autolesió. Aquest cas, junt amb d'altres com el de la canadenca Amanda Todd, ha desvetllat un gran debat sobre el paper que juguen les xarxes socials en l'auge d'aquesta pràctica perillosa entre les adolescents i la vergonyosa falta de responsabilitat i compromís d'aquestes plataformes que segueixen mantenint un polítiques incapaces de restringir de manera efectiva la difusió de memes i els challenges que promouen l'autolesió o d'altres pràctiques digitals poc saludables, assetjadores i perilloses. Sembla que per fi s'ha posat les piles. S'ha mostrat capaç de detectar a temps aquestes actituds de risc i ha anunciat que en fer-ho s'encarregarà de comunicar-ho a les organitzacions especialitzades de suport i ajuda. Així mateix, estan implementant noves mesures per evitar la divulgació d'aquelles publicacions que puguin danyar la sensibilitat i la integritat física de les usuàries afectades. Només durant el quart trimestre del 2020 va retirar més de 3,4 milions de continguts suïcides i d'autolesió de la seva xarxa. El 017 és una línia d'ajuda gratuïta i confidencial de l'Instituto Nacional de Ciberseguridad. T'animo a contactar-hi si algú del teu entorn o tu mateixa estàs vivint una situació de ciberassetjament o has entrat en contacte amb alguna comunitat perillosa que promou l'anorèxia, la bulímia, les autolesions, els extremismes o els discursos d'odi. També pots accedir-hi a través del formulari web is4k.es/ajuda. Recorda que si et trobes en una situació d'emergència pots trucar al 112. Espero que aquesta nota t'hagi estat útil.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: Radio Vilasacra.cat.
3: Aturem-nos un moment i respirem.

0: Notícies en xarxa.
1: Les infeccions de Covid aquesta última setmana s'han multiplicat pràcticament per dos respecte a fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del Cívic, la setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
2: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: Tot plegat dies abans que comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid. Arrencarà dilluns per augmentar especialment la immunització de la població vulnerable i també els docents.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
3: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
4: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena. Hey!

0: la de les sensacions. 012, la millor resposta.
1: Al final no em queda sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
2: Una altra vegada?
0: Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tanca els ulls.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: fliparàs. Al·lucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Xavi, la frase... Tres pics i repico. I l'altre... Digue'm tots bons.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.
1: Ràdio Vila-sagra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: als 60.
1: Ara, tota la música dels 50 als 70.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí,

Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola? L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Nou detinguts per una onada de grafitis en trens a Catalunya. Els Mossos resolen 53 episodis vandàlics arreu que han provocat més de 229.000 euros en desperfectes en combois ferroviaris. I és que hi ha joves que només pensen en fer mal, segons un revisor. Figueres invertirà 720.000 euros en la millora de la piscina municipal. A partir de mitjans d'octubre i fins al novembre es canviaran els finestrals que envolten la piscina, es repintaran els murs, es canviaran els filtres i s'afegirà un sistema d'ultraviolats per augmentar la qualitat de l'aigua filtrada. El 2027 serà el torn de la climatització amb el canvi del deshumidificador i les obres a una part dels vestidors. Molta gent pateix problemes de salut mental i no ho sap, segons els experts. L'actriu Mariona Esplugues torna al Festival Temporada Alta amb el monòleg d'autoficció Boja, que ja ha fet girar per tot Catalunya.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
3: Radio Viles.

Em diuen el veí del tercer que viu sol, o el iaio a qui no hi ha temps de visitar. Sóc el tiet que es va quedar vidu. A prop teu, moltes persones grans patim la soledat. Gràcies per no deixar-nos sols.

0: Notícies en xarxa.
1: En un món cada vegada més globalitzat, ens volem fixar en les empreses de casa nostra que donen feina. Són tres casos d'èxit empresarial, amb segell Catalunya i de sectors tan competitius i amb un alt grau de deslocalització com és el tèxtil, el metal·lúrgic i també el del paper. És un reportatge d'en Climent Sabater.
2: Des de fa 25 anys vam començar un projecte de començar amb unes jaquetes de cuiner perquè vèiem que al mercat no hi havia jaquetes de cuiner bones. O sigui, estem parlant de 25 anys enrere, abans de que esclatés la restauració, vam veure que tot el que hi havia era uns uniformes molt vulgars, com qualsevol ofici.
3: És en Joan Ramon Comerma, fundador de CCTI, empresa d'uniformes per a professionals que des d'Artés, al Bages, fa 25 anys que vesteix, entre d'altres, els millors xefs com Jordi Cruz, Albert Adrià, els germans Torres o el restaurant Disfrutar.
4: Ha donat vida a una de les propietats més indispensables o més úniques que té el coure, no? Que té la capacitat de ser, nosaltres li diem, infinitament reciclable, vale? Sense perdre les seves propietats, no? Llavors, això és una mica estat l'essència que ens ha aportat durant aquests dos segles, des de que es va crear, es constituir la companyia, des de que va ser adquirida després per la meva família, en aquesta vessant, no? I de mica en mica doncs, l'hem anat transformant i evolucionant en tots aquests anys.
3: En Carles Guixà és adjunt a CEO de la Farga, manufacturera de coure amb més de 200 anys d'història, que des de les Masies de Voltregà, Osona, produeix coure que exporta a uns 80 països. Han estat els primers en apostar pel reciclatge d'aquesta matèria primera.
5: En el nostre cas, doncs, LC són les sigles de la papelera La Confianza, que es deia així, i és un molí paperer que estava a la llera del riu Fluvià, en aquest cas, a les afores de Besalú, i jo formo part de la cinquena generació. Una ànima, que és el paper craft, que seria paper per aplicacions d'embalatge, doncs, perquè ens entenguem, la bossa del pa, quan anem a comprar una barra de pa, i l'altra seria amb el paper tissú, que és totes aquelles coses de paper que considerem que són suaus. Doncs el paper higiènic, el paper de cuina, el paper xuamans, els tovallons, els mocadors.
3: I en Pau Vila és el CEO de LC Paper, que des de fa 140 anys produeix paper a Besalú, a la Garrotxa, que exporten a una trentena de països. Ha estat la primera paperera del món en obtenir el certificat B Corp. Amb uns 50 treballadors, aquesta entre petita i mitjana empresa del tèxtil CCTI va començar dissenyant i produint jaquetes de cuiner amb un model d'excepció, en Nando Jubany.
2: Un dels primers va ser en Nando Jubany, que va començar a provar les jaquetes. Primer vam fer uns articles amb unes licres perquè tinguessin elasticitat, uns acabats amb teflon perquè rellisqués l'oli.
3: Joan Ramon Comerma ens explica que van trobar un nínxol de mercat, uniformes professionals de qualitat que el sector tèxtil no oferia.
2: Gent que busca alguna que no troba al mercat, que vulgui un producte de molta qualitat, nosaltres en diem molta qualitat, un producte que ha de tenir molta resistència, un producte que ha de ser fàcil de rentar, que no tingui envelliment.
3: I en un sector altament deslocalitzat, CCTI aposta per la producció quilòmetre zero, des de l'inici fins al final.
2: Perquè els teixits ens els fem nosaltres, tenim talers engegats, ens teixim la roba, fem tot el procés, ens manipulem, estampem, fem tot el procés perquè no deixem mai ningú penjat.
3: I ara fan la roba de grans xefs i dels cambrers, de personal d'hotels com el Vela o el Mandarín, i tot sense comercials en plantilla, més enllà del boca orella dels clients.
2: S'ha passat el telèfon a Jordi Cruz, que no sé què, que dius, hòstia, Jordi Cruz, perdi el temps de donar telèfons perquè ens truquin, és ben bé que està orgullós de portar el que porta.
3: Actualment la Farga dona feina a gairebé 500 persones. Un 80% són de la Garrotxa, explica en Carles Guixà, adjunt al CEO d'aquesta manufacturera de coure de les Masies de Voltregà, que ja ha esdevingut una gran empresa.
4: Tot el que ens ha portat al territori ens agrada retornar-lo i al final apostem perquè la indústria al final és el gran real del benestar de la societat, per apostar en la creació de llocs de treball d'alt valor i que tota la generació de valor es quedi en les rodalies del territori, no?
3: Sense mines de coure a Catalunya i molt poques a Europa, el principal proveïdor d'aquesta matèria primera és Xile. En un sector molt reticent al reciclatge, la Farga han estat els primers en apostar-hi i des dels anys 80 han patentat el procés i obtenen el coure de fondre ferralla, és a dir, d'una mina urbana.
4: Un procés patentat que es va desenvolupar arrel de voltar molt pel món. La tendència que s'estava desenvolupant en aquell moment era fer colades contínues però provenents de material de mina i es considerava que un procés de colada en continu per reciclatge era inviable. A nivell de compres derivades de matèria prima, el 24% de la ferralla que comprem prové de Catalunya, on també tenim aquesta xarxa de distribució, però a nivell espanyol tenim una presència molt important i som un dels principals líders de dintre d'Espanya en la captació de matèria prima.
3: ALC Paper treballa en unes 150 persones als tres centres que tenen a Besalú, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva. Des d'aquí venen la meitat de la producció a uns 30 països, com explica el CEO, en Pau Vila.
5: I la nostra proximitat geogràfica amb la frontera francesa el que ens permet és anar directament amb camió uns pocs quilòmetres fins a França i carregar amb un tren a França. De França, inclús fins a Anglaterra, amb aquest tren vertical, amb molta competitivitat econòmica, però també amb competitivitat ambiental, perquè aquest tren és un tren electrificat.
3: La forta competitivitat d'un sector com el paperer, amb mercats com el turc o l'indonesi, és compatible amb que la CPP sigui el primer fabricant de paper espanyol i el segon europeu que obté l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. La matèria primera la porten de boscos en custòdia i de projectes pilots, per exemple, a Gal.
5: Boscos en cadena de custòdia, per tant, plantats en terrenys on no hi havia bosc, s'hi planten arbres específicament per aquest propòsit, de tal manera que en el pitjor escenari només es tornarà a la situació inicial de que no hi havia bosc. Però també projectes pilot amb tipus de plantes i de vegetació que tenen un creixement més ràpid, com seria el bambú, i en aquest cas doncs, hem contribuït a un projecte conjunt de recerca a Ghana, específicament per les categories de producte que no són reciclades, però per concepte no ho són, com és el paper higiènic. No?
3: CCTI, la Farga i LCPP, tres exemples del Made in Catalonia.

publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Nou detinguts per una onada de grafitis en trens a Catalunya. Els Mossos resolen 53 episodis vandàlics arreu que han provocat més de 229.000 euros en desperfectes en combois ferroviaris. I és que hi ha joves que només pensen en fer mal, segons un revisor. Figueres invertirà 720.000 euros en la millora de la piscina municipal. A partir de mitjans d'octubre i fins al novembre es canviaran els finestrals que envolten la piscina, es repintaran els murs, es canviaran els filtres i s'afegirà un sistema d'ultraviolats per augmentar la qualitat de l'aigua filtrada. El 2027 serà el torn de la climatització amb el canvi del deshumidificador i les obres a una part dels vestidors. Molta gent pateix problemes de salut mental i no ho sap, segons els experts. L'actriu Mariona Esplugues torna al Festival Temporada Alta amb el monòleg d'autoficció Boja, que ja ha fet girar per tot Catalunya.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Si crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia.
1: Entra la música i tu.
2: Ràdio Vila-sacra i punt.
3: Així sona.

Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: ¡Ay, madre! ¿Y dónde voy yo?
1: Coses de ràdio.
2: Experiències del confinament.
3: Vull dedicar aquesta cançó a tots els meus amics que fa temps que no he vist.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.

0: informació, música, entreteniment.
1: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
2: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que...

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Per arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat, per continuar oferint experiències úniques i sostenibles, i per continuar tenint cura del que és nostre, cal tenir un pla, el nou pla de transformació de Paradores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys, plens de moments únics al teu costat. Paradores.
2: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
3: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
4: Pensa en un producte.
5: Abacus, sempre amb la cultura.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Cap de setmana memorable?

0: Arxiu d'Àudio. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural de Curiositats i Records. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural de Curiositats i Records a Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu de records.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: El teu destí em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja.
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Decathlon. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: somriure, una il·lusió.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola. Mira, jo volia parlar de les pensions. Vaig anar ahir a la Seguretat Social perquè jo estic cobrant una paga d'invalidès. I jo ara ja faré els 65 anys el dissabte que ve, aquest no l'altre. Llavors vaig anar i li vaig dir a veure si tenia alguna cosa perquè no havia vingut cap carta. La noia que hi ha allà és una amistat nostra i m'ho va mirar i em va dir, sí, diu, em deu omplir un paper, diu, i després ja d'aquí uns 15 o 20 dies et donarà la contestació i el novembre ja cobraràs la pensió. Resulta que vaig dir que, bueno, jo he cotitzat, em sembla que eren 25 o 24 anys, ¿vale? Resulta que perquè ve cotitzat uns aquests 24, 20, 25 anys, en toca de més, com no he cotitzat les últimes 15 anys, de més que 200 i pico. El que passa que l'Estat te'n dona 200 i pico més, quasi bé 300 euros, diu, per una ajuda que dona l'Estat, i que llavors són 553 euros. Tu creus que encara no 600 euros una persona pot pagar tots els gastos d'una casa i menjar després de cotitzar 20 i tants anys? Si cobren més les del SOBI que nosaltres, no havent treballat les del SOBI. Quines lleis són aquestes? No entenc res. Vaig sortir superdesinflada. Diu, i si ara retallen unes pensions i d'allò, el millor, hasta la viudet la poden treure, perquè la viudet és la paga que ha cotitzat el teu marit. Quan el teu marit, jo no estic viuda, estic viuda i casada, diu, però les viudes, si elles no han treballat, amb el temps poden treure hasta la paga de viudet. Diu, perquè la de viudet és el que ha cotitzat el marit. Si el marit ha mort, hasta cert punt ells diuen que no tenen dret a cobrar la pensió perquè era del marit, no és d'elles. Tu imagina't com s'estan posant les coses. És dir, que no sé, si el cataclisme, com dieu, potser ja no, haurem de preocupar-nos, però des de l'ego és preocupant això, Estic cobrant ara 519 i després cobraré 30 o 40 euros més. No arribaré ni als 600 euros, Ara, 600 euros jo, no arriben als 600, i no arriben als 600 del meu marit, diguem tu, amb 1.000 euros porto una casa, pagues tot, seguros i tot, i com tu montes.
4: Adéu. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: Escolta.
4: Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional,

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: Notícies en xarxa.
4: Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades en intel·ligència artificial. La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa centenars de quilòmetres de la Terra, Núria Har.
5: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen quatre microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. El prototip busca aprofitar la llum solar, que l'espai és més intensa i pràcticament continua. Aleix Valls, director general de We Artificial, a 3CAT Info.
6: Als centres de dades, el tema de si hi haurà prou xips o no és una qüestió més temporal, és a dir, que es fabriquin tots aquells que necessitem, però el que no podrem fabricar és energia. Els xips es fabriquen, l'energia no.
5: Google ja ha provat el sistema al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però ara vol anar més enllà i veure com funciona en un context real, en òrbita. Daniel Sors, de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, a 3CAT Info.
7: I crec que és un dels motius pels quals, quan SpaceX va sortir a bolsa, va sortir una avaluació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i, per tant, tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, d'intel·ligència artificial, etc., en òrbita.
5: Hi ha més tecnològiques que volen instal·lar centres de dades a l'espai.

0: Canviem de registre musical.
1: Va, anem a fer l'animal.
2: Ah, sí...
3: Bueno...
4: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No.

Vols ser important, famós, reconegut i no saps com fer-ho? Vols que tothom et reconegui pel carrer, demani autògrafs i vulgui fer-se selfies amb tu? Doncs passeja amb un descapotable i repartim bitllets de 100 i no tindràs problema.

0: Siguis on siguis, seleccionem amb molta cura el que volem compartir amb tu.
1: Amb tu i els teus. I els teus.
0: Amb tu i els teus sentiments, els teus records, les teves vivències i sensacions.

Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui, cal més feina i menys ximpleria.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ràdio Vila-sacra, 107.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: exploren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
1: Exacte.
0: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.

0: dreaming I, dreaming I.
1: Hem de parlar de música.
2: Funciona. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
3: L'ésser humà és curiós per naturalesa, inconformista. El seu afany per conèixer l'entorn l'ha dut a preguntar-se també pel seu propi origen com a animal. La nostra condició d'espècie dominant, i des de l'àmbit religiós transcendent, ens ha dut a creure durant segles, almenys a Occident, que érem una espècie diferent de la resta, elegida per Déu, i per tant, amb un origen diví infinitament superior al de les bèsties. Durant mil·lenis han imperat creences creacionistes, com la del cristianisme, però a mitjans del segle XIX, el geni d'un naturalista britànic va trencar tots els esquemes. Es deia Charles Darwin, i les seves observacions a bord del Beagle durant 2 anys de viatge científic el van dur a concebre la teoria de l'evolució de les espècies.
4: Ramon Nogués, professor d'antropologia biològica.
5: Els pinsans de les Galápagos, ell observa que hi ha becs molt diferents. Aquests becs estan relacionats amb l'alimentació d'aquests animals, el tipus de llavors que menja cada grup, etc. Aleshores, ell creu que aquesta diferenciació és fruit d'una adaptació. Doncs això es pot anar generalitzant a moltes plantes, a molts animals.
3: De fet, a tots els animals. La teoria de Darwin, doncs, afirma que només els més ben adaptats a l'entorn sobreviuen a cada època. La resta són seleccionats per a l'extinció, és a dir, moren. I els humans no en som l'excepció.
5: La proposta que fa Darwin sobre la teoria de l'evolució val per tots els vivents.
3: I per això, Darwin és també el pare de la teoria de l'evolució humana, el primer que va intuir per on anaven els trets dels nostres orígens i que desmuntava la versió creacionista de la Bíblia. Si hagués viscut uns segles abans, la gosadia li hauria costat la foguera.
5: La gent va treure la convicció de que Darwin deia que veníem dels monos. I Darwin no va dir això. Sí que segurament venim d'uns primats que fa una vintena de milions d'anys van començar a separar-se en diverses branques. I aleshores, això sí que Darwin ho tenia present.
3: I aquí va venir l'escàndol. Trencar aquest pòsit de segles i segles i suggerir que venim d'un origen molt més vulgar va ser tota una proesa i li va costar burles i desqualificacions. Imagineu-vos l'escàndol que va suposar per als orgullosos lords britànics del segle XIX. Ells, els amos del món en aquell moment, uns éssers refinats i superiors, havien de sentir-se dir que venien de l'Àfrica, d'un home negre i, en última instància, d'un simi. Era humiliant i inacceptable, i Darwin va ser blasmat. La realitat és tossuda, i tot i el sotrac que va suposar la teoria evolucionista, les irrefutables proves que l'acompanyaven van acabar imposant-se i van canviar el mètode científic per a sempre més.
5: Que Darwin és un dels autors de la modernitat, un dels científics de la modernitat, que més influència ha tingut en comprendre que la realitat és mòbil, no és estable. Tot es mou, el que passa és que es mou a diferents velocitats. Hi ha coses que es mouen molt de pressa, hi ha coses que es mouen molt a poc, però la idea de que tot és mòbil, Darwin hi ha fet una aportació molt important en la història i la cultura.
3: L'aportació de Darwin és tanta que el seu pas per la història de la ciència la va canviar tant com el de Newton 2 segles abans havia canviat la física. El problema és que
5: Newton després va tenir Einstein. Darwin encara no ha tingut un Einstein.
3: Potser ens tocarà esperar que la història n'hi porti un. Per cert, que la selecció, a un altre nivell, també l'hem fet a nosaltres mateixos, els humans. De fet, bona part del que mengem i dels éssers vius, que en són més quotidians, són una creació nostra, no pas de la natura.
5: Les pomes que mengem no existeixen a la naturalesa espontàniament. Les pomes de la naturalesa són petitetes, etc. Les hem anat seleccionant perquè fossin gros o el que sigui, no? Els gossos són hereus dels llops, però, és clar, els llops no donen gossos. Som els humans que hem anat casant gossos de determinades característiques amb altres gossos a fi de fer uns llops no agressius que sabiessin conviure amb nosaltres.
3: La incidència de l'ésser humà en l'entorn és tan gran que fins i tot hem jugat a ser déus. I això també ha tingut, i té, una cara perillosa.

0: E nel Vaticano, Radio Villa Sacra des de Buena Manana Temprano, Nano.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí, prova ara. Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
3: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza't.

0: ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
1: Anem per feina.
2: Bé, no? Màgica, plena de música i cultura.
3: Bé, molt.

c'era più bella sacra, a misura di dare a casa den, ara

0: I parlant d'emocions.
1: 62.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que el febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

0: I parlant d'emocions.
1: 20. Sons del Món presenta L'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Els ramats que han passat l'estiu a les muntanyes del Pirineu han començat el camí de retorn cap a casa a la plana. Els ramaders diuen que no recorden un estiu tan calorós amb una muntanya tan seca i poca herba pels animals. Per això, no descarten que amb el canvi climàtic abandonin la transhumància a Lleida Pepa Sant Genís.
2: A la muntanya de Seurí, al Pallars Sobirà, 3.000 ovelles i uns 10 ramaders hi han passat els darrers 3 mesos. A finals de juny, igual que la resta de ramats que pugen a l'estiu al Pirineu, van fer la transhumància per tenir pastura i aigua. Però els ramaders diuen que les altes temperatures i una calor com mai havien vist han deixat les muntanyes amb molt poca herba pels animals. El David Molí és un dels ramaders que ha pujat les seves ovelles al Pirineu.
3: No recordo haver passat tot un estiu sense cap tormenta considerable, temperatures elevadíssimes i molta falta de pastura per la falta de pluges el mes de juny. Ara ve el mal de cap, ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, O sigui que de moment preocupació al sector.
2: Amb el canvi climàtic, els ramaders veuen perillar el futur de la transhumància, com sentencia el Xavier Rivera, un dels altres ramaders que ha pujat les ovelles al Pirineu.
4: Han de passar aquestes temporades de sequeres i s'han de portar així de fluixes o han de baixar així de malament, però realment ens plantejarem tots aquests temes. Oblidamos de fer tants camins i tants gastos innecessaris.
2: Tot això els comportarà haver de comprar farratges a preus elevats per poder passar l'hivern i demanen solucions al govern de la Generalitat.

0: viatge en el temps.
1: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació Figueres sortirà immediatament des de l'andana número 3.

0: Figueres, un municipi de l'Alt Empordà de quasi 47.000 habitants. Gran centre de comunicacions de la comarca, el municipi l'acaricia al llarg de tot l'any la fresca de la tramuntana. El Teatre Museu Dalí, el Museu de la Joquina de Catalunya i el Museu de l'Empordà són només alguns dels monuments que pinzellen de cultura aquesta ciutat. Els figuerencs us donen la benvinguda. Gràcies per haver viatjat amb Sarfa.
1: Arribem al nostre destí i no podríem tenir una millor rebuda. Agnès Lladol, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, què tal?
1: Encantats d'estar aquí a Figueres, que clar, parlar de Figueres és una ciutat que coneix absolutament tothom, però per aquells que encara no l'hagin trepitjat o que faci molt que no venen, què és allò que els diria? Mira, el primer que has de fer quan arribes a Figueres és això, que és el que no ens podem perdre.
2: Bé, evidentment, si parlem de Figueres i de quelcom que no ens podem perdre, hem de parlar també de Dalí. Tenim un teatre museu Dalí, que és la gran obra mestra del geni i que evidentment s'ha de venir a visitar. És un dels museus més visitats no només del país sinó també a nivell internacional, i és la gran joia de la corona. Però en tenim moltes altres. Tenim un castell de Sant Ferran, que és la fortalesa més gran d'Europa i que per tant també cal visitar-lo, i que a més està molt ben cuidat i que és també un gran actiu per la ciutat, a part d'un gran centre comercial a l'aire lliure. És molt difícil triar una sola cosa perquè Figueres realment té molts actius i és una ciutat que es poden visitar moltes coses i per tots els àmbits i per totes les edats.
1: Sí, per totes les edats? En quin sentit?
2: Per exemple, tenim un museu del joguet, el Museu del Joguet de Catalunya, que tot i que pugui semblar que és només per mainada, la gent que acaba acompanyant en la mainada o simplement pel simple fet de veure joguines que havies pogut tenir tu de petit, fas un retorn a la infantesa
1: i
2: és una gran joia que molta gent descobreix quan arriba a Figueres i que cal tenir ben present i que ningú es pot oblidar.
1: I que no deixem mai de jugar, no, en el fons?
2: Exactament.
1: I Figueres, més enllà del que dèiem, no, d'aquesta relació que té amb l'art, que té amb la història, que té amb la història també antropològica, pràcticament.
2: Correcte.
1: També té un entorn que és únic. Quines excursions podem fer per aquí?
2: Figueres és un lloc privilegiat per on s'ubica. Estem a la comarca de l'Alt Empordà, on pots trobar des del Parc Natural dels Aiguamolls, el Parc Natural de l'Albera, el Parc Natural del Cap de Creus, tot rodejat d'unes poblacions turístiques de la Costa Brava que realment són fantàstiques, i a part del sol i de la platja també podem tenir unes excursions on podem visitar els cellers, que en tenim repartits per tot l'Alt Empordà, que realment són unes excursions molt característiques i molt singulars i que realment es poden disfrutar molt en família, però també per la gent que li agradi molt el mar, tenim també grans excursions amb caiac, no? Vull dir, venir a l'Alt Empordà, venir a Figueres, venir a la ciutat de l'Empordà, és també gaudir de tot aquest territori que realment és una gran joia que tenim com
1: a
2: país.
1: Riquesa.
2: Exactament, i que l'hem de preservar.
1: Clar, i una riquesa que a més en aquest cas també passa per la música, perquè Figueres és sinònim de l'acústica.
2: Correcte, sinònim de l'acústica. Els dies 26, 27, 28 i 29 d'agost tenim acústica, nits d'acústica, que són aquests concerts en tres espais molt concrets de la ciutat, evidentment amb totes les mesures de seguretat, amb l'aforament controlat, que ens permet seguir mantenint-nos com a gran finestra de la música, no? I és un dels festivals que ens fa sentir molt, molt orgullosos com a ciutat i que a més per Figueres evidentment també és un festival que al final ens acaba encara posant més en el mapa, no? I per tota la ciutat és realment important, és una aposta valenta.
1: M'han dit que si passem per Figueres hi ha dues especialitats dolces que no podem deixar tastar. Quines són?
2: Bé, primer tenim la Flaona de l'Empordà, que és la gran
1: estrella, bueno, no?
2: La gran estrella, el gran postre, no? Que a més l'acompanyem en els aplecs de sardanes. L'aplec de Santa Pau és un dels dels grans aplecs que van acompanyat de la Flaona de l'Empordà, però també hi han altres postres que no podem deixar de gaudir, i crec que a més hi ha un concurs, no?, que hi ha un sorteig per tenir també un menú gastronòmic, i hi trobareu una de les creps més suculentes que hi ha i que formen part d'aquesta, doncs, cuina empordanesa, que realment hem de ser-ne molt, molt conscients, i que és l'origen d'aquesta gran cuina catalana i innovadora que tenim, no?
1: Moltíssimes gràcies per fer-nos de guia pel seu municipi i per fer-nos entrar gana, no només gana gastronòmica, sinó gana espiritual, pràcticament, de visitar Figueres.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i la veritat és que visitar la ciutat de l'Empordà és això, visitar tot un territori que realment és una gran riquesa per aquest país tan gran que tenim.
1: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
2: Fins aviat.

La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.

0: La nit.
1: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
2: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.
3: I parlant d'emocions...
4: 76.
5: Tiki-biki!
6: Sent per cent Empordà.
7: Trucar.
8: Hauré trucat.
9: No, no.
7: Truqueu. No, ells truquen.
10: Trucaré.
7: Trucaran?
10: Hauran trucat?
7: Hauran trucat.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Se me muere un diente. Dame ni en la tosita pele y me va a dar dinero.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: L'informe previ a la Conferència de Seguretat de Múnich d'aquest 2026 s'alerta d'un món en descomposició i assenyala la política exterior dels Estats Units com la principal amenaça de l'ordre internacional. En el mateix document es considera Trump com el líder més poderós dels que fan servir la bola de demolició per ensorrar les normes i les institucions existents al món en lloc de treballar per reformar-les. Els Estats Units ja han rebutjat l'informe, però s'espera que el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, no ataqui els seus homòlegs durant la cimera, com ja va fer l'any passat el vicepresident J.D. Vance. El president de la conferència és l'alemany Wolfgang Ischinger.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus.
2: Suposo, fins que no es demostri el contrari, que podem esperar que el secretari d'Estat nord-americà parli de política exterior nord-americana i no de temes que no són directament de la seva competència.
0: Entre les conclusions de l'informe previ destaca el pessimisme dels països del G7. La majoria dels enquestats d'aquests països diuen que les polítiques dels seus governs impactaran negativament en les properes generacions. Tampoc creuen que les polítiques de Trump siguin bones per al món. L'informe previ a la Conferència de Seguretat de Múnich d'aquest 2026 s'alerta d'un món en descomposició i assenyala la política exterior dels Estats Units com la principal amenaça de l'ordre internacional. En el mateix document es considera Trump com el líder més poderós dels que fan servir la bola de demolició per ensorrar les normes i les institucions existents al món en lloc de treballar per reformar-les.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
2: Bé, no?

0: written in our eyes.
1: Queda't amb el millor.
2: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
2: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
1: 100% Empordà.
5: Visites guiades de la Ciutadella de Roses que consisteixen a fer un passeig per la història, que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, mentre que l'horari de les visites guiades és de les 11 del matí en castellà francès i a les 12 del migdia en català, i la durada estimada a una hora. Si esteu interessats en aquesta activitat, podeu aconseguir les entrades i més informació a rosescultura.cat.

0: Busques inspiració?
1: Atenció. Atenció, atenció, atenció.
2: Des de Mossos es recorda que les visites comercials de llum o de gas no estan permeses, que mai es permeti entrar persones desconegudes al domicili sense una cita amb l'empresa i que les inspeccions es fan cada 5 anys i sempre s'anuncien per carta de la companyia.
3: Ràdio Vila-sacra. 2, 3, and...

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: No sabeu l'alegria que m'acabeu de donar. A veure, jo sóc oient. Us he assaborit i moltes vegades he disfrutat de mà especial.
5: Ràdio
4: tota aquesta sensibilitat... Et fa recordar molt que dic avui sí, que truco, no me'n puc estar. Tan dolça, tan maca, tan entranyable, tan sensible, m'acabeu de fer tan feliç que dic avui sí que he de trucar. Admirable ben, Xavier. Gràcies per la il·lusió que ens dones.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: Bona nit.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.

0: I parlant d'emocions.
1: 43.
2: Exacte.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Girona passa de 31 l'any 2004 a 106 esglésies evangèliques el 2026. Les comunitats atribueixen el creixement a l'arribada de persones procedents de Llatinoamèrica i a més fidels que busquen consol mental. Els vals de descompte tornen a Figueres amb debat al ple sobre com renovar la campanya. L'Ajuntament destina 100.000 euros a repartir dos vals de 10 euros per persona i Xavier Colomer defensa un sistema que retorni el 20% de cada compra per gastar-lo posteriorment al comerç local. L'Alt Empordà és la quarta comarca de Catalunya on han arribat més estrangers en els últims anys. 4 de cada 10 estrangers residents a Girona han arribat els últims 5 anys.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: I parlant d'emocions.
0: 96.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: Bueno.
5: El secret de l'amor. Octavi, 68 anys. Maria Teresa, 67 anys. 47 anys casats.
6: Ens vam conèixer amb edició d'un seu tio que ens va presentar quan jo tenia 17 anys recient fets i ell 18. I llavors, al cap de 3 anys, va tornar, perquè ell vivia a Madrid i va venir a veure els seus avis que vivien al costat de casa meva. I ens vam enamorar, a la primera.
7: No, yo había salido con muchas chicas, pero no encontraba mi media naranja. Y la encontré. Porque yo salía con muchas chicas en Madrid, pero esta me hizo el encandilamiento número uno. Me preguntaban, ¿qué te ha pasado? Digo, yo no lo sé, le veo todo bien, me gustó. Sencillamente me gustó. Yo no digo como ella enamorarse a la primera, pero me gustó en cantidad y de ahí vino luego pues todo lo demás.
6: Home, jo no volia gaire, perquè era molt prima, molt d'allò, però jo, ell sí que era molt maco, molt moreno, molt alt. Jo també era alta, però molt moreno, molt alt. Jo li vaig veure allò, mor a primera vista, a mi sí, el cor em va fer bum.

0: Girona parla de Mi Corte Ibérico.
1: Un tapeo de més de 50 vins amb bon pernil, ibèrics i tapes dissenyades per Xavi Aguado de Biombo. Una experiència tradicional que voldrà repetir.
0: Els dijous, bufet lliure i tapeo d'ibèrics.
1: De dilluns a dissabte, menú de migdia i ofertes per esmorzar.
0: Mi Corte Ibérico, Girona.
2: People smile.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Tots els nostres records.

0: Què és el que escoltes?
1: La caixa de sorpresa, Ràdio Vilasacra, la capital del món. Bueno, és que no escolto cap més. No escolto cap més, eh?
2: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
3: 972 51 12 68.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, maco. Bueno, jo, des de petita, com que vaig passar molta gana, que no menjava res, els ossos no es van desenrotllar bé. I resulta que, com va ser l'hora, vaig anar per buscar la invalidesa. Em van fer anar dos cops a Barcelona a jutjar-me. Però resulta que m'ho denegaven. I al final m'ho van accedir. Però va trigar molt de temps. I resulta que em van... Bueno, em van donar la invalidesa, me la van donar del 56%. Total, que va molt malament tot això. Ja està.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
2: Com està?
1: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
3: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia. L'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores. I l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a transit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
4: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
5: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.

0: Giovanni.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
1: i per tots.
2: Escolta'ns,
1: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins, i així va el món.
5: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Bona nit.
1: Notícies en xarxa.
2: El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I a més posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. L'Albert Prat.
3: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha llegit més que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
4: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
3: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
1: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
5: Ai! Saps que Ràdio Vilasacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps. Hey!

Si t'agraden els anuncis, la propaganda a preu fet, sense parar, a tota hora, un darrere l'altre. Repetició i repetició del mateix anunci hora a hora. Tenim el que busques. La televisió. Tens propaganda contínua només interrompuda, a estones, per programes i alguna pel·lícula. No ho dubtis. Mira la televisió, que tens anuncis i el teu cervell ni treballa, ni raona ni un moment, ni una estona.

Descobreix misteris, aventures i històries de dones mai no explicades al castell de Miravet, la cartoixa d'Escala Dei, el castell monestir d'Escornalbou i el reial monestir de Santes Creus. Més informació a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
5: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
1: Aquí, sensacions.
2: I parlant d'emocions,

0: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
1: Ràdio Vila-sacra. El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.
2: No t'ho perdis. La bici em dóna més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
3: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici, anem bé.
4: Vine a celebrar el 50 aniversari de Milar, on podràs trobar les millors ofertes de marques líders en electrodomèstics com Beko, Grundig o Whirlpool. A les botigues Milar t'assessorem i et recomanem electrodomèstics eficients, intel·ligents i de màxima qualitat. Descobreix ara les noves promocions de Beko i Whirlpool a Milar. 50 anys d'experiència al teu costat.
5: Botigues a Figueres, la Jonquera i l'Escala.

0: Bona nit.
1: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vilasacra, la teva.
2: I és que de Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Sons del Món presenta L'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
4: I parlant d'emocions...
3: 60.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: I parlant d'emocions.
2: 90.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila Sacra tenim les millors històries
6: convertides en sensacions.

0: secret de l'amor. Rafel, 67 anys. Teresa, 65 anys. 40 anys casats.
1: Primer petó va ser a la porta de casa seva. A la porta de casa seva. Va ser el primer petó. Que no volia donar-me'l. O sigui que no, però es va insistir i em va donar el primer petó. Però ja li dic, a la porta de casa seva.
2: Jo era una miqueta rara. Sí, una miqueta rara pels nois. Llavors me feia o vergonya o en fi, que veia que, mira, me tallava. I això que ja era gran. Llavors ja tenia 24 anys. Estem parlant que jo ja tenia 24 anys. Però va ser així.
1: Vam estar festejant justament 4 mesos. Els 4 mesos estem casats. Hagués intrigat, pues, 6 o 7 mesos. Però la meva mare estava malalta i li agradava que em casés. I caseu-se i estem casats.
2: Van sortir el 27 d'agost. El dia 1 de gener em vaig casar. I l'1 de febrer ja vaig tindre la primera falta. Papà, ja vaig tindre la primera falta. I el mateix dia que feia els 9 mesos que estàvem casats, a l'1 d'octubre vaig tindre el meu fill.
1: Els 4 mesos ho teníem tot, doncs es vam casar.
2: I cuidado, el meu marit diu, ho tens tot? No ho teníem tot. No ho teníem tot. Què teníem tot? Nosaltres estem casats a casa de la meva mare. Nosaltres vam muntar l'habitació a casa de la meva mare, perquè nosaltres no teníem diners. No, és a dir, o bé, es casen perquè tenen diners. No, ni tenia diners, ni jo tampoc. Jo tenia un jornal que no me recordo si era de 100 pessetes o de 150 pessetes, jo què sé. És l'únic que jo tenia, però que no me van casar per els diners. Em vaig casar a casa de la meva mare i amb una habitació, res més, ni vajilla ni cristaleries, no tenia res. Sí, la roba molta, però ja saps tu que en aquells temps, bueno, que ja des que tens 14 anys ja t'estan fent la canastilla, anem a dir així. Però de diners, ni de res, nosaltres no teníem res. Res?
1: Amor, des de luego, molt. I ganes d'estar tots dos junts, sí. I de no separar-se mai, això sí, molt.
3: 100% Empordà.
4: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
5: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.

0: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
1: I parlant d'emocions...
2: 18.

0: Des d'aquí, petons i abraçades.
1: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
2: Allibera les teves sensacions amb tu.
3: Ràdio Vida Sacra, 107 FM.
4: Nova Unspit Music, Camp Cac, Ràdio Vida Sacra, Unatip FM.
5: Ràdio Vida Sacra,
6: Ràdio Vida Sacra, l'emissió preferida, la plus musical de tout l'encontre. Fréquent, 107 FM.
7: Ràdio Vida Sacra, 107 FM.
8: Music All Day, Ràdio Vida Sacra. 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Hospital Germans Trias ha estrenat per primera vegada a Espanya una tecnologia pionera que permet veure el cor des de dins en tres dimensions i en temps real durant intervencions mínimament invasives. Anna Banyeres.
2: La nova tècnica s'anomena ecocardiografia intracardíaca 4D. El seu potencial és especialment rellevant perquè durant les intervencions de cor permet als professionals veure tant l'anatomia com la funció cardíaca, així com la posició dels catèters i els dispositius que s'estan utilitzant. És a dir, com si tinguessin els seus ulls dins del cor. Aquesta, però, no és l'única diferència respecte de la tècnica anterior, l'ecocardiografia 4D transesofàgica, on per veure les imatges calia introduir una sonda a través de l'esòfag. En canvi, ara només cal una petita sonda d'ultrasons que s'introdueix dins del cor a través d'un catèter vascular i que permet ser més precisos i menys invasius, com explica la doctora Victoria Delgado, cap de secció d'imatge cardiovascular.
3: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
2: La tecnologia és especialment útil per a les malalties de les vàlvules mitral i tricúspide, en què és fonamental saber exactament on es troba cada catèter i dispositiu respecte als teixits cardíacs.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: Cinc, quatre, tres, dos, un... Let's go.
3: No ens escolta ningú.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Bueno, una cosa, jo volia dir... Mira, que els mitjans de comunicació estan fent molt èmfasis amb les coses dolentes de la joventut, quan mai a la vida, en la història d'aquest país, hi havia hagut tanta joventut entregada a les ONGs i al treball voluntari i incondicional i sense rebre res a canvi més que la satisfacció personal d'ajudar, com en aquests moments. Tenim una joventut fabulosa. Evidentment, hi ha un 0,01% que són criminals, que són violadors, que són lladres, que són... Però la majoria no. La majoria és una joventut fantàstica. Quan jo era jove, més jove, perquè ara encara soc jove, no hi havia tant voluntariat, eh? A la meva època jo no tenia amics que fossin voluntaris de res. I en canvi, ostres, o estan molt liats amb els estudis i realment no poden, o la majoria són voluntaris d'alguna cosa. I ho fan de tot cor, vull dir, sense esperar res a canvi. O sigui que jo aposto per la joventut. És una de les joventuts més sanes que tenim, eh? I clar, què surt a la tele? El botellón, la violación, el no sé què... I per què no surt l'altre? Si tenim una joventut fantàstica i fabulosa. En fi, ho deixo aquí.
7: Participa amb nosaltres.
8: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
7: Repetiràs.
8: La vida sona bé. Escolta-la.
9: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

Right.

0: Bona nit.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: És la llei. És la llei.
3: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
4: Citació judicial, què és? Respon Josep Marín, secretari judicial de la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona.
5: És un acte de comunicació reflectit en un document, en un paper, que fa arribar l'òrgan judicial, ja sigui de naturalesa penal, social, civil o contenciosa administrativa, a una persona interessada.
4: És obligatori presentar-se al jutjat quan es rep una citació?
5: Té l'obligació de comparèixer a la crida d'aquest òrgan judicial i pot tenir diversa naturalesa. Per exemple, a nivell penal, pot ser una persona que sigui acusada o un testimoni.
4: Què passa si no se'n fa cas?
5: Té l'obligació de comparèixer a la crida d'aquest òrgan judicial. Si no es compleix, si es desobeix aquesta petició de col·laboració, diferent conseqüència. Si és un acusat, per exemple, doncs, pot provocar que sigui portat per la força pública. Si és un testimoni, doncs, se li pot imposar una multa.
4: Com es fan arribar les citacions als ciutadans?
5: A l'àmbit civil, social i contenciós administratiu, per correu certificat amb acus de rebut. Si és negatiu, perquè t'ho torna al servei de correus, llavors és quan un funcionari del servei comú es desplaça al seu domicili i el cita. A l'àmbit penal, a la jurisdicció penal, també s'utilitza aquesta primera via, excepte pels acusats. Aquest és obligatori fer-li personalment la citació.
4: Quins són els principals problemes per localitzar la gent?
5: Pot ser que un veí et digui doncs, que aquella persona està treballant pel dematí, estarà a partir de les 2 de la tarda. Doncs, si acut. O que el veí digui que fa temps que allà, aquell domicili, aquella persona ja no hi viu. En aquest cas, ja no es torna. Demanem auxili a la policia per tal de que esbrini quin és l'actual domicili o bé els registres oficials al que tenim accessos, com és l'empadronament o el registre del DNI, telemàticament fem la consulta per veure si consta un altre domicili d'aquella persona.
4: En resum, les citacions s'han de lliurar a mà o per correu certificat. No es poden fer servir les noves tecnologies. El principal problema és que el domicili que consta sovint en un atestat no és el mateix quan arriba el dia del judici o es tracta de localitzar gent que no té domicili fix o viu al carrer. Quan els funcionaris judicials no aconsegueixen trobar les persones, se'n fa càrrec la policia. Barcelona és una de les ciutats de l'estat espanyol on es donen en mà als ciutadans més comunicacions judicials. Unes 2.000 cada dia.
6: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: La més musical de l'Empordà.
1: No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
3: Portes temps amb l'ànim alterat o decaigut? Tothom pot patir ansietat o depressió. Són trastorns emocionals que impedeixen una vida normal. Tens mareig, sudoració, taquicàrdia, insomni, cansament o tristesa? Si ets perseverant, pots reduir aquests símptomes i mantenir ben amunt el nivell d'endorfines, que són unes substàncies segregades pel cervell que ens fan sentir alegria i benestar. Per aconseguir-ho, fes exercici i menja bé. Dorm com a mínim 7 hores diàries. Ajuda't amb tècniques de relaxació. Comparteix les emocions amb persones de confiança. I si no pots, escriu en un diari personal. Pensa, parla i actua en positiu. Tingues contacte amb la natura i busca activitats que et facin sentir bé. I si poden ser en grup, millor. I sobretot relativitza i pren-te les coses amb sentit de l'humor. Si veus que no te'n surts, fes-ho.

0: scurte, la morte eterna. Morì per morir, morì a la taverna.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
2: 107 de la FM.
3: De tota la vida.
4: Busca Déu, oi?
5: Ranyo vida sacra! Ole tu que mata!
6: Els petits gestos de cada dia.
2: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén.